mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges.

0: tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí i alguns núvols baixos a partir de migdia, fent que la temperatura avui sigui més alta. Ja ha pujat de nit, s'ha situat per sobre dels 15 de mínima, mentre que la màxima podrà acostar-se als 21, amb una humitat alta. Vent feble i variable al matí i de garbí la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a partir de migdia.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. El govern local s'ha reunit amb un grup d'associacions de veïns pels problemes que hi ha actualment amb l'autobús municipal. La regidoria de dinamització econòmica està buscant solucions als retards en els horaris i vol resoldre també la contractació adequada del servei dels caps de setmana. Això és el que ha dit a les associacions que han assistit en aquesta reunió, que han sigut les associacions de veïns de Corral d'Ancona, Mastrader, del Nou Marítim, de Bardagí i l'associació Veïns per Cubelles. La regidora responsable del transport urbà, Núria Planes, ha reconegut que actualment hi ha retards que afecten els horaris habituals. Segons ha explicat la regidora, el contracte vigent de l'autobús data de l'any 2015, un moment en què les condicions de circulació a Cubelles eren diferents. D'una banda, els conductors de l'autobús s'han anat trobant amb l'entrada en vigor de les noves limitacions de velocitat, que combinades amb un augment de la densitat del trànsit estan provocant bona part d'aquests retards. A més, les polítiques de bonificació del transport públic també han fet augmentar la demanda, i això comporta que hi hagi més usuaris i, per tant, més parades i un temps d'espera més elevat per l'entrada i sortida dels passatgers. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
4: El servei del bus ha tingut bastantes incidències amb el tema dels horaris, en fruit de que el contracte del bus és del 2015. El 2015 a Cubelles s'anava a 50 km per hora. Llavors hi havia un tràfic de gent o un tràfic de vehicles molt menys considerable. Ara, amb les actuals velocitats que hi ha implementades al municipi i amb l'afluència més de trànsit, doncs és impossible complir l'horari que en el 2015 es va estipular. També ja és veritat que hi ha moltes més usuaris, perquè el tema de les bonificacions també del que hem fet del transport públic, doncs aquestes bonificacions fan que molta més gent agafi el transport públic, amb el qual és bo, però també la persona del bus, el conductor del bus ha de parar més parades, ha d'aturar, ha d'ajudar gent gran i tal, i doncs és difícil complir els horaris.
0: Després d'aquesta trobada amb els veïns, ara l'Ajuntament es vol reunir també amb l'empresa concessionària per trobar la manera d'adaptar-se a la situació actual, tal com ha explicat la regidora Núria Planes.
4: A una reunió tècnica amb l'empresa del bus perquè, per veure quines solucions podem aportar, perquè clar, és un contracte antic que no està adaptat a la situació actual i dintre del marc legal que tinguem doncs intentarem solventar la situació. De fet, la resposta és aquesta, que som conscients de que hi ha un problema amb això, de moment intentarem adaptar els horaris a la realitat existent, però que hem de buscar solucions que permetin que la gent pugui agafar més el transport públic.
0: En relació amb el servei de l'autobús urbà dels caps de setmana, que té la contractació pendent de regularitzar administrativament, Núria Planes ha revelat que han optat, ara per ara, per contractar una consultoria especialitzada que els pugui ajudar.
4: Aquest és un problema que tenim amb contractació perquè no tenim lligat el contracte del bus dels caps de setmana. Esperem, també, això està sobre la taula, de fet hem contractat una consultoria especialitzada en temes de transport perquè ens aporti la solució amb aquest tema. Sí que sembla que hi ha diferents, és com la llei, no? De que cadascú agafa la interpretació que vol, llavors hem demanat algú especialitzat en això perquè nosaltres no... necessitem més suport.
0: Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, ha afegit però que la solució a tots aquests problemes que hi ha amb l'autobús municipal no serà immediata.
4: Que tinguin la confiança de que l'Ajuntament està buscant les solucions, que no són fàcils i que no són immediates, perquè si fos fàcil immediat, si tingués la vareta màgica ja ho haguéssim solucionat, però que no és així, no és fàcil, s'ha de fer sempre segons la llei ens deixa poc marge de moviment, llavors tenim que fer les coses correctament i estem buscant solucions.
0: El contracte actual de l'autobús urbà es va adjudicar l'any 2015 i va suposar una retallada en comparació amb el servei que hi havia anteriorment. En la següent legislatura ja es va posar sobre la taula la necessitat de recuperar aquest servei i finalment, al maig de 2019, poc abans d'arrencar la campanya electoral, el govern local d'aleshores va ampliar el contracte per afegir-hi els caps de setmana. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla covellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei, han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels castellers covellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
5: Sí, ara, diumenge que ve, tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-4-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3-4-7, segur.
0: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta. 18 alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
6: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO, de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve, i que ja farem l'acte de cloent de l'Institut.
0: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
7: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els hi explica a l'Institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen a tant a Holanda com a França. A Holanda poder no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
0: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
8: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
9: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé, mira, uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
8: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
9: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
8: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegre a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
9: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
8: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius de les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve si no canvia la postura del govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
10: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
11: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
10: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
11: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda a aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
10: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
11: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
10: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
11: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
10: Doncs moltes gràcies, Antonella. Que vagi molt bé. Bon dia.
11: Bon dia. O sigui, gràcies.
0: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
4: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
12: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
13: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al club de futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3-5 i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3-5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana, doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3-0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs, podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs, derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les cubellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les cubellenques tenen assegurat el play-off, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest play-off per l'ascens a la Nacional Catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada a la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera, també, el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria d'un domicili per 46-65, també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de si aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
13: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
15: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Hem tingut molts núvols baixos a primera hora del matí, però pràcticament ja han anat a menys i, per tant, esperem que es vagi imposant el sol, tot i que poden tornar a sorgir alguns núvols baixos al matí. Creiem que no seran massa abundants. Sí que es pot formar alguna nuvolada al migdia i a la tarda, en principi, s'ha d'anar imposant el sol amb algun núvol alt o algun núvol baix no tan abundant com al primer hora del matí o al migdia, i amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 22 o 23, amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol en tota la jornada. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims, sobretot a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, i aquesta nit fins i tot pot baixar unes dècimes i estaria entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que demà la màxima pot pujar fins als 23 o fins i tot als 24 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, amb vent feble, amb terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixar boca al centre de la jornada, fent que la mar estigui més encalmada, amb una miqueta de marejola.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui parlem amb Xavier Pedro, del GPEC, i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
5: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen, per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
4: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir doncs, donar aquests diners doncs, a la vostra associació?
5: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i el que es pot fer amb aquests diners és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori. Em van explicar que la manera com ho fan és que l'alumnat de tercer d'ESO cada any fa com un llistat, un recull d'unes 6 entitats, més o menys, que treballin al territori, per aquí Cubelles o per la zona. I llavors són els mateixos alumnes de tercer d'ESO que passen per les diferents classes, de primer, segon i quart, i amb la informació que han trobat a internet, o sigui, doncs, ells mateixos van explicant per què fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. Llavors són ells qui venen l'entitat, no, diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escullin a quina entitat volen donar donatius aquell any.
4: Uh-huh. I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no? La cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril, no sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
5: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquells diners, no? I és una bona manera, no, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no? Que això és superpositiu. Uh-huh. Sí, que més o menys vam passar per unes 16 classes en total, i deuen ser uns 400 alumnes, o sí, això... Mira, no sempre es pot fer aquesta tasca, i gràcies a l'excusa de la cursa, doncs vam poder establir aquesta relació.
4: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
5: Uh-huh. Més o menys el que els hi vam explicar, i el que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient, ¿vale? Per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs, que saben més de lleis, etc. Llavors, intenten aturar, doncs, accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental i projectes de conservació d'ecosistemes o d'espècies, com a cas aquí a Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Cama Negra, les platges, i bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats, que bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem, i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
4: Uh-huh. L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop, sí, també, doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra identitat?
5: Sí, per una banda, sí, sobretot, doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen, i bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no?, que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positiu que sí que coneixien el Corriol Cama Negra, havien vist també alguns cartells que hi havia a la platja amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això, altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, de que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja, i es van interessar força. Uh-huh. L'experiència va ser molt, molt positiva, eh?
4: I entenc, doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30, o un cop, uh-huh, s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
5: Prèvia, perquè era com una forma d'animar l'alumnat a participar en aquesta cursa, per dir, bueno, us animem a participar i que sapigueu que si feu un donatiu, no? Que si se us demana que feu un donatiu així, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, es veu que participa molta gent. Ja fa, no sé si em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa i bueno, que cada any té molt bons resultats.
4: Mm-hmm. Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
5: 700, més o menys.
4: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més un... no és una gran cursa, no? És més una... com un recorregut molt, molt solidari, no?
5: Sí. Sí, això. Bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més a... algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan i com un dia pues, especial, no? Dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària i hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Uh-huh. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
4: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret o... no sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix?
5: Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat. I aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
4: Uh-huh. Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
5: Bueno, que és un missatge, com a missatge és que bueno, que si escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt, molt ben dissenyat, molt ben organitzat i, bueno, realment és els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
4: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu... allò, aportacions, d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
5: Sí, que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses, també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta. I, bueno, animem a tothom a que faci. Tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que llavors seria com una quota que és anual. Uh-huh. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
4: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio amb el Compartim la platja amb la natura, els propers capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
5: Perfecte, moltes gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: A l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
1: Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de Circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Hem tingut molts núvols baixos a primera hora del matí, però pràcticament ja han anat a menys i, per tant, esperem que es vagi imposant el sol, tot i que poden tornar a sorgir alguns núvols baixos al matí.

0: diríem que no seran massa abundants. Sí que es pot formar alguna nuvolada al migdia i a la tarda en principi s'ha d'anar imposant el sol amb algun núvol alt o algun núvol baix no tan abundant com al primer hora del matí o al migdia, i amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 22 o 23 amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol en tota la jornada. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims, sobretot a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, i aquesta nit fins i tot pot baixar unes dècimes i estaria entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que demà la màxima pot pujar fins als 23 o fins i tot als 24 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, amb vent feble, amb terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixar boc al centre de la jornada, fent que la mar estigui més encalmada, amb una miqueta de marejó.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. El govern local s'ha reunit amb un grup d'associacions de veïns pels problemes que hi ha actualment amb l'autobús municipal. La regidoria de dinamització econòmica està buscant solucions als retards en els horaris i vol resoldre també la contractació adequada del servei dels caps de setmana. Això és el que ha dit a les associacions que han assistit en aquesta reunió, que han sigut les associacions de veïns de Corral d'Ancona, Mastrader, del Nou Marítim, de Bardagí i l'associació Veïns per Cubelles. La regidora responsable del transport urbà, Núria Planes, ha reconegut que actualment hi ha retards que afecten els horaris habituals. Segons ha explicat la regidora, el contracte vigent de l'autobús data de l'any 2015, un moment en què les condicions de circulació a Cubelles eren diferents. D'una banda, els conductors de l'autobús s'han anat trobant amb l'entrada en vigor de les noves limitacions de velocitat, que combinades amb un augment de la densitat del trànsit estan provocant bona part d'aquests retards. A més, les polítiques de bonificació del transport públic també han fet augmentar la demanda, i això comporta que hi hagi més usuaris i, per tant, més parades i un temps d'espera més elevat per l'entrada i sortida dels passatgers. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
3: El servei del bus ha tingut bastantes incidències amb el tema dels horaris, en fruit de que el contracte del bus és del 2015. El 2015 a Cubelles s'anava a 50 km per hora Llavors hi havia un tràfic de gent o un tràfic de vehicles molt menys considerable. Ara, amb les actuals velocitats que hi ha implementades al municipi i amb l'afluència més de trànsit, doncs és impossible complir l'horari que en el 2015 es va estipular. També ja és veritat que hi ha moltes més usuaris, perquè en tema de les bonificacions també que hem fet del transport públic, doncs aquestes bonificacions fan que molta més gent agafi el transport públic, amb el qual és bo, però també la persona del bus, el conductor del bus ha de parar més parades, s'ha d'aturar, ha d'ajudar gent gran i tal, i llavors, és difícil complir els horaris.
2: Després d'aquesta trobada amb els veïns, ara l'Ajuntament es vol reunir també amb l'empresa concessionària per trobar la manera d'adaptar-se a la situació actual, tal com ha explicat la regidora Núria Planes.
3: A una reunió tècnica amb l'empresa del bus perquè, per veure quines solucions podem aportar, perquè, clar, és un contracte antic que no està adaptat a la situació actual i dintre del marc legal que tinguem doncs intentarem solventar la situació. De fet, la resposta és aquesta, que som conscients de que hi ha un problema amb això. De moment intentarem adaptar els horaris a la realitat existent, però que hem de buscar solucions que permetin que la gent pugui agafar més el transport públic.
2: En relació amb el servei de l'autobús urbà dels caps de setmana, que té la contractació pendent de regularitzar administrativament, Núria Planes ha revelat que han optat, ara per ara, per contractar una consultoria especialitzada que els pugui ajudar.
3: Aquest és un problema que tenim amb contractació, perquè no tenim lligat el contracte del bus dels caps de setmana. Esperem, també, això està sobre la taula. De fet, hem contractat una consultoria especialitzada en temes de transport perquè ens aporti la solució amb aquest tema. Sí que, sembla que hi ha diferents, és com la llei, no?, de que cadascú agafa la interpretació que vol. Llavors, hem demanat algú especialitzat en això, perquè nosaltres no... necessitem més suport.
2: Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, ha afegit però que la solució a tots aquests problemes que hi ha amb l'autobús municipal no serà immediata.
3: Que tinguin la confiança de que l'Ajuntament està buscant les solucions, que no són fàcils i que no són immediates, perquè si fos fàcil immediat, si tingués la vareta màgica ja ho haguéssim solucionat, però que no és així, no és fàcil, s'ha de fer sempre segons la llei ens deixa poc marge de moviment, llavors tenim que fer les coses correctament i estem buscant solucions.
2: El contracte actual de l'autobús urbà es va adjudicar l'any 2015 i va suposar una retallada en comparació amb el servei que hi havia anteriorment. En la següent legislatura ja es va posar sobre la taula la necessitat de recuperar aquest servei i finalment, al maig de 2019, poc abans d'arrencar la campanya electoral, el govern local d'aleshores va ampliar el contracte per afegir-hi els caps de setmana. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla covellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels castellers covellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
4: Sí, ara, diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-4-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3-4-7, segur.
2: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta. 18 alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
5: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO, de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve, i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
2: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
6: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els hi explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan... no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
2: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
7: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
8: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé, mira, uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen, per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
7: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
8: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
7: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegra a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
8: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
7: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
2: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
9: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
10: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
9: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
10: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
9: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
10: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
9: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació, és a dir, quin serà el següent pas?
10: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
9: Doncs moltes gràcies, Antonella. Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Bon dia. O sigui, gràcies.
2: Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
11: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una enfermedad mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
2: Renata Bedós, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
12: Continuant havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
2: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitta Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI.
13: Aquest cap de setmana va acabar la competició per al club de futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3 gols a 5, i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3 a 5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3 a 0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs, podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs, derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les cubellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les cubellenques tenen assegurat el play-off, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest play-off per l'ascens a la Nacional Catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria a domicili per 46-65 també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de sí aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
13: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
2: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
16: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Hem tingut molts núvols baixos a primera hora del matí, però pràcticament ja han anat a menys i, per tant, esperem que es vagi imposant el sol, tot i que poden tornar a sorgir alguns núvols baixos al matí. Creiem que no seran massa abundants. Sí que es pot formar alguna nuvolada al migdia i a la tarda, en principi, s'ha d'anar imposant el sol amb algun núvol alt o algun núvol baix no tan abundant com al primer hora del matí o al migdia, i amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 22 o 23, amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola en tota la jornada. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims, sobretot a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, i aquesta nit fins i tot pot baixar unes dècimes i estaria entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que demà la màxima pot pujar fins als 23 o fins i tot als 24 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, amb vent feble, amb terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixar boca al centre de la jornada, fent que la mar estigui més encalmada, amb una miqueta de marejola.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui parlem amb Xavier Pedro, del GPEC, i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
5: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
4: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir donar aquests diners a la vostra associació?
5: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori. Em van explicar que la manera com ho fan és que l'alumnat de tercer d'ESO cada any fa com un llistat, un recull d'unes 6 entitats, més o menys, que treballin al territori, per aquí Cubelles o per la zona. I llavors són els mateixos alumnes de tercer d'ESO que passen per les diferents classes, de primer, segon i quart, i amb la informació que han trobat a internet, o sigui, doncs, ells mateixos van explicant per què fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. Llavors són ells qui venen l'entitat, no, diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escullin a quina entitat volen donar els donatius aquell any.
4: Uh-huh. I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no? La cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril. No sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
5: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquells diners, no? I és una bona manera, no, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no? Que això és superpositiu. Uh-huh. Sí, que més o menys vam passar per unes 16 classes en total, i deuen ser uns 400 alumnes, o sí, això... Mira, no sempre es pot fer aquesta tasca, i gràcies a l'excusa de la cursa, doncs vam poder establir aquesta relació.
4: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
5: Uh-huh. Més o menys el que els vam explicar, i el que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient, ¿vale? Per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs, que saben més de lleis, etc. Llavors, intenten aturar, doncs, accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental i projectes de conservació d'ecosistemes o d'espècies, com a casa aquí a Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Cama Negra, les platges, i bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats, que bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem, i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
4: Uh-huh. L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop, uh-huh, també, doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra identitat?
5: Sí, per una banda, sobretot doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen, i bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no?, que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positiu que sí que coneixien el Corriol Cama Negra, havien vist també alguns cartells que hi havia a la platja, amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això, altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, de que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja, i es van interessar força. Uh-huh. L'experiència va ser molt, molt positiva, eh?
4: I entenc, doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30, o un cop, uh-huh, s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
5: Prèvia, perquè era com una forma d'animar l'alumnat a participar en aquesta cursa, per dir, bueno, us animem a participar i que sapigueu que si feu, si feu un donatiu, no? Que si, si se us demana que feu un donatiu així, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, es veu que participa molta gent. Ja fa, no sé si em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa i bueno, que cada any té molt bons resultats.
4: Uh-huh. Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
5: 700, més o menys.
4: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més un... no és una gran cursa, no? És més un, una... com un recorregut molt, molt solidari, no?
5: Sí. Sí, això. Bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més a... algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan i com un dia pues, especial, no? Dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària i hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Uh-huh. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
4: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret o no sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix?
5: Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat. I aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem a... en aquesta part.
4: Uh-huh. Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de, doncs això, de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
5: Bueno, que és un missatge, com a missatge és que bueno, que si ens escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt, molt ben dissenyat, molt ben organitzat i, bueno, realment és els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
4: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu... allò, aportacions, d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
5: Sí, que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses, també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta. I, bueno, animem a tothom a que faci. Tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que llavors seria com una quota que és anual. Uh-huh. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
4: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio amb el Compartim la platja amb la natura, els propers capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
5: Perfecte, moltes gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: A l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
1: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
3: I avui parlem amb Xavier Pedro del GPEC i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia i benvingut.

0: bon dia, moltes gràcies.
1: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
0: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, uh-huh. Sí, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
1: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, uh-huh. no?, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir, doncs, on aquests diners, doncs, a la vostra associació?
0: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta, l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori. Em van explicar que la manera com ho fan és que l'alumnat de tercer d'ESO cada any fa com un llistat, un recull d'unes 6 entitats més o menys que treballin al territori per Quicovelles o per la zona. Llavors són els mateixos alumnes de tercer d'ESO que passen per les diferents classes, de primer, segon i quart, i amb la informació que han trobat a internet, o sigui, doncs, ells mateixos van explicant perquè fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. Llavors són ells qui venen l'entitat, no, diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escollin a quina entitat volen donar donatius aquell any.
1: Uh-huh. I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no?, la cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril. No sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
0: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, jo ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, o sigui, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquells diners, no? I és una bona manera, no?, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no?, que això és superpositiu. Uh-huh. Sí, que més o menys vam passar per unes 16 classes en total, i deuen ser uns 400 alumnes, o sí, això... Mira, no sempre es pot fer aquesta tasca, i gràcies a l'excusa de la cursa, doncs vam poder establir aquesta relació.
1: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
0: Uh-huh. Més o menys el que els hi vam explicar, i el que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient, ¿vale? Per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs, que saben més de lleis, etc. Llavors, intenten aturar, doncs, accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental, i projectes de conservació d'ecosistemes o d'espècies, com a casa aquí Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Cama Negra, les platges, i bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats, que bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem, i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
1: L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop també doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra identitat?
0: Sí, per una banda, sí, sobretot doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen. I bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no? Que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positiu que sí que coneixien el Corriol Cama Negra, havien vist també alguns cartells que hi havia a la platja amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això, altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja, i es van interessar força. L'experiència va ser molt, molt positiva, eh?
1: I entenc doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30, o un cop s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
0: Prèvia, perquè era com una forma d'animar l'alumnat a participar en aquesta cursa, per dir-li, bueno, us animem a participar i que sapigueu que si feu un donatiu, no? Que si se us demana que feu un donatiu o sí, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, crec que participa molta gent. Ja fa, no sé si em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa i bueno, que cada any té molt bons resultats.
1: Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
0: 700, més o menys.
1: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més no és una gran cursa, no? És més com un recorregut molt, molt solidari, no?
0: Sí. Això, bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan i com un dia pues, especial, no? Dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària i hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
1: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret o... No sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix.
0: Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat. I aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials. Com que tot això, aquesta part, és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem a en aquesta part.
1: Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de, doncs, això, de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
0: Bueno, que és un missatge, com a missatge és que, bueno, que si ens escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt, molt ben dissenyat, molt ben organitzat i, bueno, realment els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
1: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu allò, aportacions, no sé, en d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
0: Sí, sí, tenim, sí que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta. I, bueno, animem a tothom a que faci. Tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que llavors seria com una quota que és anual. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
1: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio amb el Compartim la platja amb la natura, els propers capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: de fer sols.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Una vegada més anem a tocar de peus de terra i com sempre ho fem amb l'Adrià Carné, podòleg. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I avui ens portes dos termes, dos paraules que els hem escoltat moltes vegades i que potser a molta gent els hi pot fins i tot confondre i semblar la mateixa cosa, però no tenen, no, en principi no ho són. Que són les paraules...
1: Les fascitis i els espolons calcanis o esperó calcani.
0: Vale, o sigui que és bàsicament a la part de la planta del peu, no?
1: Exacte, la
0: però
1: part del taló.
0: Són dues coses diferents.
1: Sí, de fet, he portat aquest tema, ja hem parlat algun cop sobre la fascitis, però la cosa està en que hi ha molta confusió, molta gent quan escolta la paraula esperó calcani, no? O espolón calcani, és algo que és molt habitual, algo que qui més qui menys ho ha escoltat, però en canvi la fascitis no és tan coneguda. I el que vull intentar explicar avui és que molts cops el dolor no ve per aquella punxa que es veu a l'esquelet, que es veu com una punxa allà i dius, ostres, m'ha sortit una punxa al calcani i això ha de fer mal, sinó que realment el motiu principal sol ser la fascitis. I el tractament tampoc és treure aquesta punxa, sinó que es poden fer tractaments no invasius que treuen el dolor 100%.
0: Llavors, què és la fascitis? Anem per parts. La fascitis què és? Quan tenim fascitis?
1: La fascitis, si algun cop us ha passat que us heu llevat pel matí del llit o esteu un rato estirats al sofà o el que sigui i us poseu drets i noteu un dolor a la zona del taló, unes punxades, que després al caminar una mica ja milloren i desapareixen, això és la típica fascitis, ¿vale? Fascitis no és més que una inflamació de la fàscia, ¿vale? La fàscia i la itis. Itis normalment sempre vol dir inflamació, ¿vale? Llavors, el cos, a part de tenir músculs, lligaments, tendons, ¿vale? Té uns... com unes menes de teixits que es diuen fàscia, d'aquí ve el nom, que de fet en tenim per tot el cos, però en la planta del peu justament n'hi ha una que és molt gruixuda, molt important, i és la fàscia plantar, ¿vale? I al final no és més que una espècie d'amortiguador del peu, ¿vale? Una mena de teixit que connecta el pont del peu, per dir-ho així que s'entengui fàcil, la part de darrere amb la part de davant, i el que fa en repòs és ajuntar, no?, el que seria els dits amb el taló, és com si fos una mà que es tenca. Quan tu apliques força i poses el peu en el terra, el que estàs és obrint, és com aplanant el pont, i aquest teixit s'estira i crea tensió, com si fos un arc de tirar fletxes, doncs el mateix. I això és un mecanisme que vam agafant amb l'evolució de l'ésser humà quan ens vam anar començant a posar drets, perquè el peu, a part de ser una base de sustentació, també ens ha d'ajudar a progressar cap endavant, no? A moure'ns. Llavors, és com una espècie de mecanisme que emmagatzem energia quan es tensa, quan el pont com s'aplana una miqueta, i s'allibera per fer el pas, no? És com un, en castellà es diria un resorte, una molla, doncs és com la molla natural del peu.
0: I aquesta fàscia... es pot inflamar.
1: Exacte. Vale? I és molt, molt, molt habitual. De fet, nosaltres en consulta tenim dos tipus de visita. Un és la quiropòdia, que és quan ve la gent, doncs, que li tallem les ungles, li rebaixem les durícies, li tractem tot el que és tema pell i ungles. I l'altre és l'estudi biomecànic o estudi de la trepitjada, no? Que és mirar al final, doncs, quan tens un dolor de genoll, esquena, cadera, peu, doncs mirar si estàs caminant o tens alguna biomecànica alterada que t'ho provoqui. ¿Vale? I la fascitis és com la reina, és lo típic, és el que més veiem. No? Un pacient que ve i et diu, mira, jo és que tinc molt dolor al taló, quan em poso dret pel matí em fa molt mal, després quan ja camino millora, no? I cada cop m'estan anant a pitjor, o a vegades em ve, a vegades em va, i això és la típica fascitis. ¿Vale? És quan tens un excés de tensió a la fàscia, ja sigui per un peu pla, per un peu massa pont, per depèn de l'esport o feina que facis, depèn del calçat, mil factors que poden provocar que la fàscia s'inflami. Inclús hi ha gent que li ve i li va, ¿vale? Depèn de l'època.
0: I pot ser que aquest dolor se'n vagi també cap al pont, diguéssim? Cap
1: sí.
0: al tros aquest que deies tu que té aquest moviment, no? Sí. D'anar-se estirant i encongint?
1: Sí, de fet, al final, el més típic sol ser un dolor a la zona just del taló, ¿vale? És on comença la fàscia, literalment, que és on surt l'esperó calcani, que per això tractem el tema, perquè són com germans, ¿vale? S'ha d'entendre que no és el dolor d'una cosa o de l'altra, sinó que són com germans, ¿vale? I al final en el peu no només hi ha la fàscia, sinó que hi ha moltes coses. Hi ha, allà dins en el pont hi ha petits músculs, altres lligaments que també es poden inflamar o donar algun problema i semblar una fascitis quan realment no ho és. Vale.
0: El que escoltem moltes vegades és els esportistes, no? Mm-hmm. que potser són, també pateixen molt dels peus perquè evidentment doncs, porten un ritme de competició alt i diuen, té fascitis plantar. I sí. Llavors després ve associat de, això és ja, difícil que es curi, no? o que s'acabi de curar del tot.
1: No, realment té bastant bon tractament. El que passa que la gent quan no s'ho tracta i va passant el temps, ja passa de ser una fascitis a una fasciosis, que és quan ja les fibres... Penseu que al final el que fa mal és que quan et poses dret o dreta pel matí, o quan portes un rato que el cos s'ha refredat perquè estaves relaxat amb un sofà, amb una cadira, i et poses dret, el teixit està fred, vale? Llavors, és com quan et lesiones en un partit d'algo, vale? Et lesiones amb calent, no fa mal, i quan et refredes fa mal, no? Pues aquí passa el contrari. Tu quan et lleves i apliques força al peu, tenses la fàscia, tenses fibres, es trenquen aquestes petites fibres, això fa mal perquè el cos està en fred i a la que comences a caminar va calentant i va millorant, ¿vale? I amb el tema que comentaves dels esportistes, el que passa és l'activitat. Al final no és el mateix una persona que va només a comprar el pa i a fer un passeig que una persona que està entrenant 4 o 5 hores al dia, ¿vale? Inclús les teories de la patologia, no, del dolor, sempre parlen de que tu pots tenir un pacient que faci molta activitat i un altre que menys, però pots tenir un pacient que tingui el peu molt bé i un altre molt malament. Tu pots tenir un peu molt bé, que en principi no dona cap problema, però com que fas tanta activitat et pot acabar donant un problema. En canvi, pots tenir un pacient que tingui un peu molt desestructurat, un peu que diries, ostres, aquest peu li ha de fer mal sí o sí, però com que el seu dia a dia, la seva feina i tal, no li fa caminar molt, no li genera el problema. O sigui, al final es tracta una mica de l'activitat, de l'ús que li dones al peu.
0: I el tractament de la fascitis, quin és? Perquè, clar, no sé si es pot embenar, si es pot...
1: Bueno, hi ha moltes formes. Sí, al final és com que és un clàssic, tant pels fisios, pels podòlegs, pels traumes, pel metge de capçalera, és una patologia molt, molt, molt clàssica. Hi ha moltes formes d'abordar-ho, ¿vale? Al final, per exemple, pots prendre un antiinflamatori, ¿vale? I et treu el dolor, ¿vale? Pots anar al fisio i et fa, nosaltres per exemple tenim un fisio osteòpata que et poden fer tant osteopatia, no? Que és això del crec, no? que et cruixeixen, i amb el peu també es pot tractar la fascitis. Es pot tractar amb maquinària de fisio, pues, l'indiva, radiofreqüència, mil històries, o inclús amb massatge. Es pot tractar amb exercicis que pots fer tu a casa, es pot tractar amb infiltracions. Cada un té és una forma diferent d'abordar el problema, ¿vale? Inclús amb bandatges també, si fas un bandatge compressiu també, si portes un calçat amb més drop, no? Amb més inclinació, es redueix tota la tensió de la cadena posterior. Però aquí entra el truco, que és el que explico sempre, i és que una cosa és tractar el resultat, no? A tu et fa mal alguna cosa, et prens alguna cosa i se te'n va el dolor, o et vas al fisio i t'ho desinflama, però si el problema és un motiu, alguna que t'ho està creant, l'ideal és anar a buscar el per què, no? Llavors, per exemple, en podologia, que aquí sí que és el meu, solem tractar la fascitis amb plantilles fetes a mida. Per què? Perquè normalment quan hi ha un excés de tensió a la fàscia, molts cops, la majoria, és perquè el peu aplana més del normal o prona més del normal. Llavors, si la fàscia s'està tensant més del compte, hem de buscar la forma de que no es tensi tant. Vale? Per exemple, amb un peu pla que fa una fascitis, pues, si li dones un pont més adequat i quan apoya no es tensa tant la fàscia, amb els dies acaba marxant. I el més habitual és que es cura o es tracta bastant ràpid. Vale? Però sempre dic el mateix, si amb un pacient, per exemple, això és com una piràmide, comences des de la base. Vale? Si el pacient té la sort de primer et ve el podòleg i tractem l'origen, doncs comencem des de la base. Camines malament, portes mal calçat, anem a curar primer això, no? Que segueix? Doncs anem a afegir fisio per ajudar a desinflamar. Que segueix? Doncs anem a fer tractament amb el trauma o inclús rehabilitació, diverses sessions, vale? Però al final l'últim, per exemple, seria la cirurgia, vale? I aquí, per exemple, és on entra més l'altra part, que és el tema de l'espolón. Sí. Quan hem tingut una fascitis molt prolongada, no? Que hem tingut una fascitis que s'ha mantingut amb el temps perquè tampoc ens feia gaire mal o perquè no ens ho tractàvem o per lo que sigui, inclús en pacients que no els ha fet mal, però hi ha hagut un excés de tensió, el cos, que és molt intel·ligent, intenta pues, fer una compensació perquè no es trenqui la fàscia, perquè no ens doni problemes, i és crear aquest esperó, aquest espolón. ¿Vale? Realment, l'esperó calcani no és com a tal un problema, o sigui, tu perquè vegis una punxa a la radiografia, la punxa no fa mal, ¿vale? però sí que és una adaptació al calcani, perquè al final ha dit, si m'estàs estirant tot el rato en aquesta direcció, vaig a intentar allargar l'os on s'enganxa aquesta fàscia perquè es redueixi la tensió, simplement perquè redueixes la longitud. Uh-huh. Vale? Llavors, hi ha pacients que mai han tingut dolor, però els hi fan una radiografia i veuen un espoló, vale? Un esperó calcani. Llavors, al final és una adaptació del cos. Vale? Tu pots tenir un pacient que li cures la fascitis i segueix tenint un esperó, i l'esperó no li farà mal. El que fa mal és quan la fascitis, la fàscia, està inflamada.
0: Uh-huh. I aquesta gent que fins i tot han de portar un foradet a la plantilla per quan trepitgi no els hi faci tant de mal, això és el mateix o no?
1: Sí, però el que passa que això m'ha fet sempre també...
0: O és més aviat de...
1: És que això inclús hi ha una mica de... Jo crec que hi ha hagut una mica de confusió amb els anys amb aquest tema, perquè és el que diem, o sigui, al final, per pura lògica, tu si veus una radiografia i veus que el taló hi ha com una punxa d'os,
0: sí,
1: no? El més lògic és pensar que si et fan un forat, no?, que descarrega just aquella zona i que allò serà més tou, molestarà menys, però primer, que l'esperó, la punxa, no va en direcció plantar, o sigui, no està enfocat cap a baix, no és com si trepitgessis una punxa, sinó que està des de posterior cap anterior, vale? Va en direcció a les fibres de la fàscia. Llavors, realment s'ha fet servir molt això de fer el forat, inclús si compres plantilles estàndard veuràs que també treuen en forat. Nosaltres inclús a la carrera ens ensenyen a fer plantilles amb aquesta espècie de forat, però realment a la pràctica, vale, el que jo almenys he vist i el que s'acostuma a fer és que necessites fer una correcció dels moviments del peu, no tant ficar alguna cosa més tou allà. Vale? Al final, molts cops, si no controles el pont correctament, doncs acabarà havent-hi més tensió a la fàscia i sempre estaràs amb el problema. Inclús en plantilles, que molts cops necessitem que siguin bastant, no rígides del tot, sinó semirígides, si tu li fas un forat a l'estructura del xassis de la plantilla, també li treus resistència. Vale? I llavors no és el mateix tenir un pacient de 150 quilos que un pacient de 50 quilos. Vale? Al final necessites que aguanti aquell pont. Si vas traient material de la plantilla fent-li un forat, a la part rígida de la plantilla, doncs acabaràs perdent estructura, perdent força del uh-huh. xassis.
0: I a l'espoló, llavors, es tracta, no es tracta, s'ha de fer alguna cosa?
1: Sí, bueno, en principi, com sempre dic, si tens dolor, s'ha de buscar treure el dolor, que ningú vol viure amb dolor. Però si no tens dolor, doncs tu pots viure perfectament amb un esperó calcani, encara que sigui enorme. O sigui, ja et dic, al final molts cops es fan radiografies, es troben esporons i no fan mal, ¿vale? L'estaven fent una radiografia per un altre tema i ja, mira, té un esporó calcani. Uh-huh. Però no fa mal, no aniràs a fer-te un tractament si no t'està fent mal, si no vols, a no ser que sigui alguna més de prevenció. ¿Vale? Però al final el principal és tractar la fascitis, tractar la inflamació de la fàscia. Un cop tractis la fascitis faràs que es redueixi la tensió i per tant es formi menys l'esperó, i si el que al final ha crescut molt l'esperó i sí que de tant os nou que s'ha generat crea problemes, doncs hi ha tractaments com la cirurgia, que al final pues, és obrir i treure aquesta punxeta que ha sortit, però necessitaràs sempre corregir la tensió de la fàscia. Fer
0: sí,
1: que no hi hagi...
0: Tornarà a sortir.
1: Sí, no? Exacte.
0: Clar, perquè el cos al final compensa d'aquesta manera. Mm. Bé, doncs avui hem après aquesta diferència entre l'espoló i la fàscia, o diferència o unió fins i tot, no?
1: Sí,
0: perquè al final tot ve del mateix lloc. Com sempre, si teniu alguna molèstia, si teniu algun dubte, podeu anar al centre LIACS a Vilanova, on l'Adrià i el seu equip doncs, us miraran i us donaran les solucions millor possibles, i si no podeu buscar-lo a les xarxes socials, Adrián Podólogo, allà hi trobareu doncs, vídeos que expliquen aquests temes i molts més. Nosaltres, com sempre, t'acomiadem fins la propera, Adrià.
1: Fins la propera, moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Charlie Rivel amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, començarem per la meva esquerra. En tot cas, els hi demanem amb elles i amb ells, no?, que es presentin. Com et dius?
2: Albertí.
1: Què tal, Alba? Com estàs?
2: Molt bé.
1: És la primera vegada que parlem per la ràdio?
2: No.
1: No, ja havies tingut l'experiència.
2: Sí.
1: Per Ràdio Cubelles, però, ha sortit mai?
2: Sí, he sortit.
1: També, molt bé. Seguim amb més presentacions, com et dius?
3: Virgínia Nieto.
1: Què tal, Virgínia?
3: Molt bé.
1: Sí, estàs contenta avui?
3: Sí.
1: Parlarem d'un tema, no? Ho tenim, sabem de quin tema parlem avui?
3: Sí.
1: Quin tema és?
3: Les normes.
1: Les normes. Hem avançat una miqueta, de què parlem avui. I seguim amb una tercera presentació, et dius?
4: Kael Soto.
1: Kael Soto. Kael, què tal això de parlar per la ràdio? Com ho portes?
4: No tan bé.
1: Bé, és la primera vegada, no?, que ens hi posem, sí?
4: Sí.
1: Però, escolta'm, està bé que compartim una estona, no? Parlant de les normes?
4: Sí.
1: Vinga, som-hi. Doncs començarem pel principi, perquè diu aquest text, no?, que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots puguem complir els nostres objectius. Tots tenim uns drets i també tenim uns deures dins del mateix centre, dins de la mateixa escola, que s'han de respectar. I, per tant, per complir una bona entesa entre uns i els altres, normalment existeixen unes normes. I bé, avui farem un repàs de les principals normes de convivència que normalment tenen tots els centres, en tot cas anirem repassant si aquí a Charlie Rivel també teniu normes, i bé, si creieu que són necessàries o no per una bona convivència. Perquè al final, bé, veniu aquí a l'escola a aprendre, no? Veniu, passeu moltes hores, no? I per tant, millor que hi hagi una bona convivència. Algunes de les normes, per posar algun exemple, i també perquè comencem a parlar d'això, seria assistir a l'escola amb puntualitat i regularitat, acudir a classe amb bones condicions d'higiene i de salut, mantenir una actitud correcta entre els companys i els professors, respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona al centre, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, també per les activitats que es fan a classe, resoldre problemes, conflictes i sempre buscar el bé comú d'aquí de l'escola sense que ningú surti perjudicat. També altres normes passen per respectar doncs, la integritat física i moral de totes les persones al centre educatiu, per tant ningú s'ha de pagar, no? I mantenir una bona actitud d'ordre, de neteja a les aules, el material s'ha de cuidar, no portar telèfon mòbil, que això suposo que ja ho sabeu, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, és el que dèiem abans, i buscar sempre una comunicació per resoldre conflictes. No arriba mai, eh? Bé, aquest text ens diu tot això. En tot cas, anem cap al torn de preguntes i comencem. Començarem per l'esquerra, per l'Alba. Alba, a la teva escola hi ha normes?
2: Sí.
1: Pots escriure alguna norma? Ens pots definir?
2: Clar. Tenim que respectar el torn de paraula, tenim que no pagar-nos, no dir parauletes a la classe, tenim que escoltar la nostra professora i moltes més.
1: Virgínia, s'ha tingut alguna cosa més que no hagi dit l'Alba? Perquè són moltes, no?, les normes de l'escola.
3: No se m'acudeix.
1: Clar, el tema d'escoltar, no? Escoltar el professor. Perquè què passa? Què fa el professor o la professora a l'aula, no?
3: Explicar-nos el que tenim que aprendre i moltes coses més.
1: Clar. I per tant, seria de mala educació no escoltar-la o escoltar-lo?
3: Sí.
1: Perquè ara imaginem-nos que nosaltres ens posem a la pell d'un professor o una professora, perquè clar, ara sou alumnes, però això no vol dir que algú de vosaltres es dediqui a l'ensenyament i acabi sent professor o professora. Us imagineu davant d'una aula amb 20 i tants alumnes i que no t'escoltin? Com creus que es deu sentir el teu professor o la teva professora quan parleu algú de vosaltres?
3: Com si parlés, per exemple, a la paret.
1: Clar, i això no ens agrada, no?
3: Mm-mm.
1: Molt bé. Anem a parlar amb el Kael. Sí?
4: Sí.
1: Kael, hi ha normes aquí, no? El Charlie Rivel.
4: Sí.
1: Les coneixem, les normes?
4: Sí. Com per exemple, no quitar coses que no són nostres.
1: Clar, és a dir, que cadascú té el seu, no? Si volem alguna cosa d'un company, què faríem?
4: Pedir-se.
1: Val, li demanaríem, eh?
4: Sí.
1: Molt bé, doncs és una altra de les normes, sí, evidentment. L'educació, no? Hem de ser educats quan ens comuniquem.
4: Sí.
1: Què és el que no ens agradaria que nosaltres ens fessin?
4: que nos quiten les coses que no són nostres.
1: Això és una de les coses, però tampoc ens agrada que ens parlin malament, no?
4: Sí.
1: Sí? Ens agrada que ens parlin amb educació, no? Sí. Sí. Per tant, aquest respecte, no?, que heu de tenir a l'aula, que entenem que passeu moltíssimes hores, no? Sí, i que poden haver petits conflictes, però s'han de resoldre. Aquest text també ho diu, eh? Intentar doncs, sempre resoldre els conflictes, no? Parlant, no? Buscant una mediació. Molt bé, complim totes les normes? Creiem que les complim totes? Alguna vegada ens saltem alguna?
2: Jo crec que sí, però a vegades no respectem el to de paraula.
1: Això és el que potser ens costa més.
2: Sí.
1: Va, què ens diu la teva companya, la Virgínia?
3: El mateix, que hi ha vegades que no escoltem a la nostra professora i que no respectem el to de paraula, però normalment sí ho fem.
1: Val, ho intenteu, eh?
3: Sí.
1: Molt bé. Per aquí, el Kael, hi ha alguna norma que potser costa més?
4: No sé, ara mateix.
1: A vegades, parlem a vegades amb el company quan la profe també està explicant, sí, no? Per tant, ho fem tots una mica, no? Ens hi hem de sumar que en algun moment de totes les hores que passeu aquí al dia, no?, de tot un any, això passa, no? Però que quan us diuen home, prou ja, perquè no podem donar la classe, no? Al final reaccionem, no?, d'alguna manera, sí? Sí? I fem cas, acabem fent cas. Molt bé. Diu aquí, hem dit molts conflictes, moltes normes, no? Però és normal, no?, que diu, una de les normes seria no portar mòbil. Què en pensem d'això, de que no puguem portar mòbil a classe?
2: Està bé, perquè així no tenen tanta estona de pantalles i no es faria mal al cap, però hi ha alguns nens que s'hi porten els mòbils, però ho porten a la motxilla guardats i silenciats.
1: Mm-hmm. Molt bé, què en penses tu del tema de dur el mòbil a classe?
3: Que no serviria de res perquè no l'utilitzem, però sí que és veritat que hi ha gent que ho porta, però la Tània, la nostra professora, els guarda perquè no els utilitzin a la classe.
1: Clar, és normal, perquè hi ha nens i nenes que potser fan ús del mòbil un cop surten de l'aula, sigui perquè viuen lluny, s'han de comunicar amb els pares, no?, per una qüestió de funcionalitat, diríem-ho així, no?, de necessitat. Molt bé, què en penses del tema mòbils? Entenem, no?, que hi ha unes normes, que el mòbil s'ha de donar doncs, a la professora perquè ens el guardi, sí?
4: Sí, que no, és molt bé que no portem el mòbil, però com diu la Virgínia, uns nens el tenen que portar perquè viuen molt lluny i tenen que trucar als seus pares.
1: Clar, això és un cop doncs, hem sortit de l'escola, aleshores la Tània, que és la vostra tutora, us dona el mòbil i aleshores sí, però durant l'horari escolar no, perquè clar, us estralleu, us porten... No, a més no l'utilitzeu tampoc per fer res, no? Aquí teniu també ordinadors, ho estem veient, no?, aquí al costat. Suposo que també feu informàtica, no? Hi ha algun tema, el tracteu a través de la tecnologia, no?
4: Sí, com que... robòtica.
1: Robòtica, ah, molt bé. Us agrada la robòtica?
4: Sí.
1: Què més feu així? No sé si feu servir algun altre programa, per fer cartells, potser a vegades...
2: El Canva.
1: El Canva, eh?
3: Per fer presentacions.
1: El PowerPoint, a vegades, o el Canva, no?
3: Sí, també.
1: Molt bé, per tant, esteu bastant a les noves tecnologies, no? Les coneixem.
4: Sí.
1: I us agraden, també, us ajuden.
4: Sí.
1: Sí, molt bé. Això del diccionari, perquè a vegades ho pregunto, sabeu què és un diccionari?
4: Sí.
1: Ah, val, em quedo tranquil·la. Però hi ha nens i nenes que no saben el que és, no? Clar, què busquem en un diccionari?
3: El significat d'alguna paraula.
1: Sí, no? L'utilitzem aquí a l'escola Charlie Rivel, encara, eh?
4: Sí.
1: Molt bé. I és important conèixer doncs, com funcionen els llibres, no? Perquè si un dia la tecnologia no funciona i necessitem buscar al diccionari una paraula, ho puguem fer, no?
4: Sí.
1: Vinga, doncs som-hi. Més coses. A casa també hi ha normes normalment familiars.
4: Sí.
1: Us resulta difícil complir alguna norma? Coneixem les normes també a casa?
2: A mi no em costa ninguna perquè les faig totes. Són... Bueno, hi ha alguna que no la compleixo molt, que és estar molt poc amb la tele, amb les pantalles. Bueno.
1: Això us agrada massa.
2: Sí.
1: Però ens hem de posar límits per algun motiu, no? Perquè sabeu per què ens posen límits, no? A casa?
2: Sí.
1: No és bo.
2: No.
1: No és bo. Llavors, quan ens ho diuen, què? Reflexionem.
2: Sí.
1: Fem cas.
2: Sí.
1: Val. Molt bé, doncs què més? Què més en sabem de les normes familiars?
3: A mi el mateix amb l'Alba, que em costa una mica parar amb les pantalles,
1: sí?
3: Però també hi ha una altra norma que no compleixo molt, és barallar-me amb la meva germana.
1: Això costa a vegades també.
3: Sí.
1: Passa que hi ha els rifirrafis, no?, amb els germans i germanes. Bé, però ho acabo solucionant, no?
3: Sí.
1: Normal, això. Que és més gran o més petita?
3: Més gran.
1: Va. Bé, ja passa, ja passa. És igual, l'edat. Vinga, doncs, què ens diu el Kael d'això, de les normes a casa? Kael, les complim totes? Ens costa alguna?
4: No, em costa una, que anar a dormir abans de les 10.
1: Clar, perquè què passa si no anem a dormir d'hora?
4: Que ens queden desperts molt de temps i per anar a l'escola el següent dia no podem.
1: Clar, costa, eh? Se'ns enganxa el que diuen els llençols. No sé si ho heu sentit mai, aquesta expressió. Gael, se t'han enganxat els llençols, m'has arribat tard, no? Perquè potser ens hem adormit. Eh?
4: Sí, sí.
1: Molt bé. Vinga, per aquí. Si poguéssim suprimir una norma d'aquí, de l'escola, quina norma suprimiríeu i per què? Vinga. No sé si hi ha alguna norma que no us agradi gaire i si tinguéssiu aquest poder, l'eliminaríeu.
2: Jo eliminaria que cada dia tinguem un pati diferent. Jo el que faria és que cada curs tindrissi un pati seleccionat per tots els dies.
1: Val, o sigui, sempre el mateix.
2: Sí.
1: A tu t'agradaria sempre el mateix.
2: Sí.
1: Molt bé. Mica, què t'agradaria a tu?
3: A mi m'agradaria que a cada assignatura hi haguessi un professor o professora distinta per conèixer una mica més uns altres professors.
1: Val, que no fos sempre el mateix tutor que imparteix més d'una àrea, no?
3: Sí.
1: Això, quan aneu a l'institut segur que us ho trobeu, eh? Molts professors diferents. No us queda tant. Vinga. Què en penses tu de les normes de l'escola? Canviaríem alguna?
4: No, la mateixa que la vergonya.
1: Sí? Penses que també t'agradarien més professors diferents? També?
4: Sí.
1: Anar canviant, eh? Cada matèria un professor o una professora diferent.
4: Sí.
1: Bé, doncs ja us arribarà això, eh? Vinga, què més? Què més? I si poguéssim suprimir una norma de casa, quina seria? Si de les que teniu?
2: La de menys d'una hora de les pantalles. Jo posaria una miqueta més.
1: Tu demanes més temps, eh? De pantalla,
2: sí.
1: Una hora ho veus curtet.
2: Sí. Bé.
3: Jo suprimiria la norma de no anar-se a dormir més tard de les 10 perquè hi ha vegades que no tinc son i em tinc que anar a dormir però jo no vull dormir.
1: A tu t'agradaria allargar un pèl.
3: Sí.
1: Vinga. I el Kael?
4: Apagar els mòbils abans de les 10, mica més.
1: Més de temps també demanes tu, molt
4: sí.
1: Bé. Vinga, doncs què més? I si haguéssim de crear una nova norma a casa, quina norma creieu vosaltres que podríem crear a casa, eh?
2: Jo posaria una norma que al cap de setmana pugui estar amb les meves cosines tot el dia.
1: Val.
3: Jo posaria la de que pugui sortir sola per la meva, el meu barri, no per tot Cubelles, però almenys el meu barri, que no em deixen.
1: Molt bé. I el Kael?
4: Que em deixin anar amb els meus amics més.
1: Més temps amb els amics.
4: Sí.
1: Molt bé. I aquí a l'escola, quina norma posaríeu nova així que us vingui al cap? Què us agradaria? Bueno, tu ja has comentat el dels patis, no? Que podria ser
2: sí.
1: Canviar la norma, no? Un únic pati?
2: Sí.
1: Per curs, no?
2: Sí.
1: Què més podríem dir? Que ens deixessin sortir abans? O entrar més tard?
3: Sí, que ens deixessin sortir quan, per exemple, si ara nosaltres sortim a les 4:30, doncs, per exemple, dues vegades a la setmana sortim a les 3:30.
1: Clar, el divendres, no? Ens hauria potser
3: sí.
1: Acabar abans i començar el cap de setmana. Doncs això, en comptes de quina hora sortiu, 4:45,
3: sí.
1: Pugui sortir abans, no? Una horeta abans, us agradaria. Què més? Alguna cosa més que
2: jo,
1: podem demanar?
2: Sí, Jo posaria a la tarda tenim sol 45 minuts de classe i quan toca educació física és molt poc temps, no ens dona a jugar a totes les coses i jo per la tarda allargaria una classe una hora.
1: O sigui, més educació física a tu t'agradaria?
2: Sí.
1: Sí? Val. I per aquí, Kael, també podeu demanar noves classes de coses que potser no feu, eh? Si per demanar...
4: La mateix que la Alba.
1: També t'agrada més temps de fer sí. gimnàsia, no?
4: Perquè
1: educació física.
4: A la tarda tenim molt poc temps per fer tot, perquè mentre sortim de la porta hi tarda molt els nens que se queden a la classe hablant amb els seus amics.
1: Clar, llavors més temps d'educació física. Molt bé, doncs ja per tancar, creieu que són necessàries les normes? I què en penseu? Podríem viure en un món sense normes? I per què? Fem l'última roda sobre aquesta pregunta.
2: Jo crec que sí és necessari tenir les normes perquè, per exemple, si no respectem el joc de paraula, tots estaríem parlant, no s'escoltaria res i no aprendríem res.
1: Vinga, paraula.
3: Jo crec que sí és necessari tenir normes perquè si no això semblaria un caos.
1: Finalment?
4: El mateix que la Virginia, que si no tenim normes seria un caos, que tots estaríem per tota l'escola i no podem fer res.
1: Uh-huh. Doncs vinga, anem a la segona part d'aquest programa, parlem de la ràdio, comencem per tu. Què t'agradaria a tu escoltar la ràdio?
2: Música K-pop, m'agradaria escoltar Blackpink, que és un grup de K-pop.
1: I què et fa sentir la ràdio?
2: Està els dies que tinc molta energia per anar a l'escola.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Superestrella d'Aitana.
1: I si poguessis recomanar un llibre?
2: Anna Cadabra.
1: Molt bé. I una pel·lícula?
2: Harry Potter, m'encanta.
1: Perfecte. Seguim amb més paraules. Què t'agradaria a tu escoltar la ràdio?
3: A mi m'agradaria molt escoltar pop perquè m'encanta.
1: Què et fa sentir la ràdio?
3: Alegria i, per exemple, quan estic trista me la poso i em fa feliç.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Y a ti nadie te quiere.
1: Un llibre?
3: Harry Potter.
1: I una pel·lícula?
3: Harry Potter també.
1: Molt bé, i passem la paraula, finalment, Kael. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
4: No sé.
1: Pots triar el que vulguis, programes d'esports, programes de música, de cine, un tipus de programa.
4: Programes d'esport.
1: Val. Què t'ha sentit la ràdio?
4: Feliç.
1: Si haguessis de recomanar una cançó que t'agradés escoltar, o un estil de música, què t'agrada a tu? Algun estil, alguna cançó concreta? Hi ha moltes, eh?
4: No sé.
1: No ho saps, però no sé, per exemple, t'agrada el hip-hop, t'agrada el rock, t'agrada...
4: El rock.
1: El rock, val. Un llibre, va, què en recomanes?
4: Harry Potter.
1: I una pel·lícula?
4: Fast and Furious.
1: Molt bé. Doncs acabem aquesta tertúlia, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Anem a repetir aquest lema, cadascú amb la vostra veu. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Vinga, repetim aquest lema. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Anem a llegir-lo amb bona entonació.
2: Què t'agradaria?
1: No, aquí tenim frase final.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Vinga, va, som-hi. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Vinga, va, el Kael, que així ja tanca aquesta tertúlia. Li passem el full amb el lema de Ràdio Cubelles i endavant, Kael.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que no ens fa servir.
1: Ens fa sentir, eh? També fa un servei públic, això sí. Vinga, doncs, moltes gràcies a Alba, Virginia i Kael per aquesta tertúlia aquí a la ràdio. Ells són alumnes de 5è... d'aquí del Charlie Rebel. Sí. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau, adéu.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I anirem fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària.

0: i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu, i ho vam posar a prova, i l'any passat va ser un èxit, i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
1: L'any passat recordo que en parlàvem que, a més, obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans, ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
0: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, per això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven amb, doncs, equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar, que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
0: Així és.
1: No n'hi ha més.
0: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i concentrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí, també va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
0: Nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions, ja estan obertes, com es poden fer?
0: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus superbaixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I en quant al bar, també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindre que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través de, del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
0: Servei d'atenció integral.
1: Això, servei d'atenció integral del Garraf, que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents llocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
0: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte. Doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
0: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
1: Digues.
0: Si algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo, hi ha un tema important que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha innominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest, el procés administratiu d'apuntar-te, de participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
1: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
0: Bueno, en realitat és la segona perquè l'anterior ja em va tocar.
1: Va tocar al final, no?
0: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria de l'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar, perquè vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat, que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, si acaba de pensar, a veure què fem. Estaré entretingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
1: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
0: Mm-hmm. Així és.
1: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
0: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals, intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cdcubellas@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubellas.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Que vagi bé, adeu-siau.

0: Aquest passat cap de setmana a Cubelles, el Club Marítim Cubelles va organitzar la Copa Catalana de Patir a Vela, de Patir a Vela Júnior. Per parlar d'aquest acte, volem connectar amb la presidenta del Club Marítim Cubelles, la Laia Boleda. Laia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, podríem dir que doncs, amb aquesta prova no, ja comença a notar-se el bon temps i sobretot l'època de navegar, de gaudir de la platja, tot i que navegueu tot l'any, és evident que el que ve ara, l'estiu, la primavera, és quan gaudiu més.
1: Sí, nosaltres, evidentment, navegem tot l'any, però és veritat que ve més de gust navegar quan fa bon temps que l'hivern. Mm-hmm. Ara comença l'època de competició, sobretot.
0: I va obrir doncs, aquest calendari amb la Copa Catalana de Patir a Vela Júnior. Explica'ns una mica quines diferències, o ben bé, doncs, de què es tractava aquesta Copa Catalana, perquè sabem que hi ha Copa, Campionat, vaja, hi ha diferents competicions.
1: Sí, hi ha diferents nivells de campionat. La Copa Catalana, diguéssim que és el nivell 2, que puntua també pel rànquing del final d'any, i després el Campionat de Catalunya, per exemple, o el d'Espanya, seria de nivell 1. Mm-hmm.
0: Vale, doncs Copa Catalana de Patir a Vela Júnior, explica'ns una mica com va anar el cap de setmana, quants participants vam tenir, com van anar aquestes regates.
1: Doncs aquesta, com és la primera, doncs, no hi havia massa participants, hi eren 20 nens. Els participants tenen entre 11 i 18 anys, i després hi ha una categoria que és Open, que són sobretot dones amb majors de 18 anys que volen continuar amb el patí júnior, que és una miqueta més petita que el patí sènior i més, potser més manejable per persones de poc temps, diguéssim. Mm-hmm.
0: I com va anar el cap de setmana a regates? El temps va acompanyar?
1: El temps va acompanyar molt. El primer mes vam tenir una mica de tot. Normalment, un campionat és vàlid si es fan com a mínim dues proves. Estaven programades quatre, dos per dissabte, dos per diumenge, i vam poder fer les quatre. O sigui, el dissabte, doncs, no sé, si estava per la platja, doncs feia un dia així, feia bastant més vent, que els nens, es notava els nens que controlen una mica més o que són una mica més grandets, i el diumenge feia més poc vent, i de fet l'última regata la vam haver d'escurçar perquè ens vam quedar ja sense intensitat per poder-nos moure gaire. Mm-hmm.
0: 20 participants en les diferents categories, entenc que hi van participar gent d'altres clubs.
1: Sí, eren sobretot, bueno, dels que n'hi havia més eren de Cubelles, perquè, òbviament, que estem aquí. Després n'hi havia del Club Nàutic de Sitges, del Club Patir a Vela Barcelona i del Club Marítim Altafulla, que és nou en aquests campionats dels últims anys. Mm-hmm.
0: I com va anar? Pel que fa al podi, no sé si vam poder gaudir de cubellencs al més amunt.
1: Sí, vam poder. La tercera va haver-hi un empat als tres primers llocs. Les tres primeres posicions van quedar empatats a 7 punts. I sempre, quan en cas d'empat, compta, guanya el que millor ha quedat a l'última prova. I la Laia, una de les regatistes de Club Marítim Cubelles, va quedar tercera, al final.
0: Va quedar tercera?
1: Sí, empatada amb el primer i el segon.
0: Vaja.
1: Sí, va anar així pels pèls a l'última prova.
0: Uh-huh. I a les altres categories, això entenc que era la categoria Open o la categoria Junior?
1: Això és la general.
0: La general.
1: Normalment es fa, doncs, vas dir els tres primers i els tres ja els tres primers de la categoria d'infantil, que són els que tenen fins a 15 anys, després la categoria de juvenil, que és de 15 a 18, que és on hi havia més nens. Després a Open només en teníem tres, que són del club, que fan la regata del club, però normalment no es desplacen altres clubs per fer campionat.
0: Molt bé, bé, en tot cas tenim representació cubellenca al podi, però empatats amb el primer i el segon, eh? Vull dir que gairebé sap a primera posició, això. Deies que comença l'època de les competicions. No sé com està el calendari aquest any i no sé si aquí a Cubelles, doncs, o per aquí a prop en tindrem alguna d'important.
1: La de Patí Júnior tenim d'aquí dues setmanes, la cap de setmana 30 i 31, el Campionat de Catalunya al Nàutic de Sitges, que està molt a prop, i de fet anem, portarem els patins la setmana que ve pel mar. Mm-hmm. Fem travessia a la Cubelles de Sitges pel mar, deixem els patins allà i els següents de setmana en competició. I després, així a prop, també hi ha el Campionat de Catalunya de Patí Sènior, que allà hi solen participar uns 120 patins, a Sant Salvador, que també el tenim a propet.
0: Que també està a prop.
1: Allò, sí, serà bastant espectacle, també.
0: Mm-hmm. I això quan serà, el Campionat de Catalunya de Patí Sènior?
1: De Patí Sènior són dos cap de setmana, el 30 i 31 de maig i el primer cap de setmana de juny.
0: Déu-n'hi-do. Aquí també hi haurà travessa cap a Sant Salvador o aquí opteu ja per...
1: Allà està una mica més lluny. I segurament van en remolc, diria.
0: Bé, bé, també els patins són una mica més grans, no? I s'ha d'anar una mica més en compte.
1: Sí.
0: Bé, doncs tenim marcats al calendari aquestes proves i, evidentment, una vegada comenci l'època estiuenca, el Club Marítim Cubelles organitza una prova gairebé cada cap de setmana.
1: Sí, a partir del juliol tenim regates cada cap de setmana, que els diem regates socials, excepte el 26 de juliol, que és la 3 de l'EG, que també puntua pel rànquing i, per exemple, patint sènior, si volen anar al Campionat d'Espanya, això també la poden fer, que normalment venen patins de Sitges, Sant Salvador, Palafell, i aquesta és el 26 de juliol.
0: Mm-hmm. Coincidint també amb la festa major petita, no?, cap a finals del mes de juliol.
1: Sí, després fem la regata Vila de Cubelles per la festa major i la regata per parelles, que també és el dia 15, sempre, que aquesta és molt divertida.
0: Mm-hmm. Molt bé. A banda d'això, també és un clàssic del Club Marítim Cubelles als estius, és el campus, no? És l'escola de vela.
1: Sí. Sí, comencem ara quan acaben els nens, que ara no recordo si és el 22 o 23 de juny, i acabem la primera setmana de setembre, inclosa. Ja estan obertes les inscripcions, ja tenim algunes setmanes de juliol plenes i hi ha moltes ganes de tenir un estiu tranquil.
0: Clar, a més és un campus que, a banda de gaudir de l'entorn, no?, que és a la platja, diguéssim, també s'aprèn a navegar, vull dir que és un dos per un.
1: Sí, hi ha dos tipus d'activitats. Hi ha el campus de vela, que és el que hem fet sempre, que és 80% vela i combinat amb pàdel o caia. I després el campus nàutic, que és pels petitets, que són els que encara potser fins als 8 anys, que sobretot són activitats més de pàdel, caiac i més balló, no? Una mica. Mm-hmm. Més a la platja.
0: Petita introducció, no? Mica en mica al món de la vela, evidentment, si són molt petits, doncs també és més complicat que puguin navegar.
1: Sí, però no, però s'ho passen bé i ho proven un dia de la setmana. A lo millor surt amb el raquero, que és el barco escola, que diem, que és així com que van amb el monitor a dintre i així queda el primer contacte amb el mar.
0: Mm-hmm. Perfecte, doncs queda encetada doncs, aquesta època estival, època important de competicions i també ben aviat d'aquesta escola de vela, que ja és un clàssic dels estius a Cubelles, amb el Club Marítim Cubelles, doncs, evidentment, doncs, començant a competir. Laia, moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé aquest estiu.
1: Molt bé, gràcies, Marc.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran, després, 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
3: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb

0: amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO, de l'Institut Gubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París. I ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond. I farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve, i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
1: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també explica que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
2: És la democràcia més propera al ciutadà, i per tant doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
1: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3 de 7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4 de 7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3 de 7 juntament amb la torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3 de 8, la torre de 7 i el 4 de 8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4 de 7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
3: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nans.

0: Els que no poden venir del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
1: Les altres colles que actuaran als monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Hey baby, now I know we ain't been talking for too long, but there's some things I feel like you just don't know about me. You wanna know a secret?

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix. On arriba el meu amor?

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Hem tingut molts núvols baixos a primera hora del matí, però pràcticament ja han anat a menys i, per tant, esperem que es vagi imposant el sol, tot i que poden tornar a sorgir alguns núvols baixos al matí. Creiem que no seran massa abundants. Sí que es pot formar alguna nuvolada al migdia i a la tarda, en principi, s'ha d'anar imposant el sol amb algun núvol alt o algun núvol baix no tan abundant com al primer hora del matí o al migdia, i amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 22 o 23 amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol en tota la jornada. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims, sobretot a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, i aquesta nit fins i tot pot baixar unes dècimes i estaria entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que demà la màxima pot pujar fins als 23 o fins i tot als 24 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, amb vent feble, amb terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixar boc al centre de la jornada, fent que la mar estigui més encalmada, amb una miqueta de marejó.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
3: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
0: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
3: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
0: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
4: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada, doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
5: Vamos a hacer una fiesta infantil para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Cantem a hacernos la animación y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron siendo niños.
4: Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Can Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt i final a la jornada, amb xocolata per tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també, doncs, l'Esplai Pessigolles, que, doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
5: No lo hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores del Esplai.
4: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre. Un esplai que reuneix a prop de dos cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
5: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, en las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de licencias.
4: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'esplai Passigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
6: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
7: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé mira, uns 650 euros per part de l'alumnat. I encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
6: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
7: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
6: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegra a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
7: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
6: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
0: Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
8: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París, a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond i doncs, s'han fet activitats, doncs, això des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París. I ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
0: Renata Bedós, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
9: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
0: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
10: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta.
4: El passat cap de setmana, el Club Marítim Cubelles va ser l'escenari de la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, una competició que ha marcat l'inici d'una intensa temporada de regates per l'entitat. La prova, de nivell 2 i puntuable per al rànquing anual, va reunir una vintena de participants d'entre 11 i 18 anys, a més de la categoria Open. Segons ha explicat la presidenta del club, Laia Boleda, l'esdeveniment va ser un èxit organitzatiu, aconseguint completar les quatre proves programades, malgrat les condicions meteorològiques canviants. El dissabte, els regatistes van haver de fer front a una jornada amb força vent, mentre que el diumenge, davant de la manca d'intensitat, es va optar per escurçar l'última regata. Pel que fa a la representació local, la regatista Laia Mirabent va assolir la tercera posició en una classificació general molt disputada. La cita va comptar amb la presència d'esportistes del Club Nàutic Sitges, del Club de Vela Barcelona i del Club Marítim d'Altafulla. Amb la Copa Catalana finalitzada, el Club Marítim Cubelles ja té la mirada posada en els propers reptes del calendari. El primer de tots serà el Campionat de Catalunya de Patí a Júnior, que es disputarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig al Club Nàutic Sitges. Els participants del Club Marítim Cubelles faran una travessia per mar una setmana abans per deixar els patins al Club Sitgetà llestos per la competició. Després arribarà el Campionat de Catalunya de Patí a Sènior, que se celebrarà a Sant Salvador. A banda d'això, a partir del mes de juliol, el club organitzarà regates cada cap de setmana, destacant doncs, les proves del 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major Petita, i la tradicional regata Vila de Cubelles, que coincidirà amb la Festa Major. Finalment, a més, el club ja té obertes les inscripcions per al seu campus d'estiu i l'escola de vela, que començaran un cop finalitzat el curs escolar a partir del 22 de juny. L'oferta inclou des d'activitats de vela fins a la iniciació del padel surf o el caiac per als més petits. Aquest cap de setmana va acabar la competició per al Club de Futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3 gols a 5, i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3 a 5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3 a 0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles, amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell, en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les covellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les covellenques tenen assegurat el playoff, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest playoff per l'ascens a la nacional catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria a domicili per 46-65 també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de sí aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: digués que trobo a faltar, em quedaria curt.
1: Victun,

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi. Que no és pas seriós.

0: Buah, wow, sent, m'acabo enviar un missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: fermentar
1: faves!
2: Quina beneitura, no?

tenim ara un més sort. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa favors al bruixot més bruixa del llac a Merlin de Camelot. Tocades

Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna

agate.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Hem tingut molts núvols baixos a primera hora del matí, però pràcticament ja han anat a menys i, per tant, esperem que es vagi imposant el sol, tot i que poden tornar a sorgir alguns núvols baixos al matí. Creiem que no seran massa abundants. Sí que es pot formar alguna nuvolada al migdia i a la tarda, en principi, s'ha d'anar imposant el sol amb algun núvol alt o algun núvol baix no tan abundant com al primer hora del matí o al migdia, i amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 22 o 23, amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol en tota la jornada. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims, sobretot a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, i aquesta nit fins i tot pot baixar unes dècimes i estaria entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que demà la màxima pot pujar fins als 23 o fins i tot als 24 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, amb vent feble, amb terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixar boc al centre de la jornada, fent que la mar estigui més encalmada, amb una miqueta de marejó.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
3: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix.

0: mateix participant que les va proposar, i es van quedar en 67 propostes. Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
0: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, uh-huh, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
2: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada, doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
3: Vamos a hacer una fiesta infantil para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Cancantem a hacernos la animación y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron, uh-huh, siendo niños.
2: Uh-huh. Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada amb xocolata per a tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també, doncs, l'Esplai Pessigolles, que, doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves. Quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
3: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores, uh-huh, del Esplai.
2: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre. Un esplai que reuneix a prop de dos cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
3: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, en las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de listas de...
2: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'esplai Passigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
4: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
5: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, en havien recollit gairebé mira, uns 650 euros per part de l'alumnat. I encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
4: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
5: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
4: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegra a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
5: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part... És impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
4: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
1: Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
6: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs, això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve i que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
1: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
7: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els hi explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
1: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la Torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la Torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la Torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
8: Sí, ara, diumenge que ve, tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-4-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als Monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
1: Les altres colles que actuaran als Monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta.
2: El passat cap de setmana, el Club Marítim Cubelles va ser l'escenari de la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, una competició que ha marcat l'inici d'una intensa temporada de regates per l'entitat. La prova, de nivell 2 i puntuable per al rànquing anual, va reunir una vintena de participants d'entre 11 i 18 anys, a més de la categoria Open. Segons ha explicat la presidenta del club, Laia Boleda, l'esdeveniment va ser un èxit organitzatiu, aconseguint completar les quatre proves programades, malgrat les condicions meteorològiques canviants. El dissabte, els regatistes van haver de fer front a una jornada amb força vent, mentre que el diumenge, davant de la manca d'intensitat, es va optar per escurçar l'última regata. Pel que fa a la representació local, la regatista Laia Mirabent va assolir la tercera posició en una classificació general molt disputada. La cita va comptar amb la presència d'esportistes del Club Nàutic Sitges, del Club de Vela de Barcelona i del Club Marítim d'Altafulla. Amb la Copa Catalana finalitzada, el Club Marítim Cubelles ja té la mirada posada en els propers reptes del calendari. El primer de tots serà el Campionat de Catalunya de Patí a Júnior, que es disputarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig al Club Nàutic Sitges. Els participants del Club Marítim Cubelles faran una travessia per mar una setmana abans per deixar els patins al Club Sitgetà llestos per la competició. Després arribarà el Campionat de Catalunya de Patí a Sènior, que se celebrarà a Sant Salvador. A banda d'això, a partir del mes de juliol, el club organitzarà regates cada cap de setmana, destacant doncs, les proves del 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major Petita, i la tradicional regata a Viladecubelles, que coincidirà amb la Festa Major. Finalment, a més, el club ja té obertes les inscripcions per al seu campus d'estiu i l'escola de vela, que començaran un cop finalitzat el curs escolar al partir del 22 de juny. L'oferta inclou des d'activitats de vela fins a la iniciació del padel surf o el caiac per als més petits. Aquest cap de setmana va acabar la competició per al Club de Futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3 gols a 5, i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3 a 5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3 a 0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles, amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la permanència guanyant el proper cap de setmana a Calafell, en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga i també derrota del femení que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits, doncs les covellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les covellenques tenen assegurat el playoff, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest playoff per l'ascens a la Nacional Catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3 i tancaria la jornada la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria a domicili per 46-65 també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de sí aquesta última jornada i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Segui, segui. Segui.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: A l'altra banda del fil telefònic tenim a la directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz. Benvinguda.
3: Bon dia.
2: Bon dia, Sònia. Avui volem parlar d'una banda sobre doncs aquesta situació que s'està vivint, que s'està veient dia a dia, no? Aquestes vagues que hi ha. Tenim un comunicat del claustre, no? Al vostre portal, on expresseu també doncs una mica l'acció, no?, de l'Institut Cubelles davant de tot aquest tema que està afectant, no?, a nivell general.
3: Sí, efectivament. Nosaltres, a mitjans del mes de març, doncs vam publicar a la nostra web un comunicat de, bueno, dels treballadors i treballadores, dels docents d'aquí de l'institut, en el qual doncs fèiem doncs que ens havíem sumat doncs a una sèrie de propostes que s'han dut a terme doncs a nivell de tot Catalunya. De tot en el nostre cas, en la majoria dels centres dels serveis territorials del Penedès. I aleshores et dic, ve a ser una sèrie de propostes que van en sintonia amb d'altres centres de la resta de centres del Penedès, que doncs això, que és el tema de les sortides de fora de l'horari lectiu, doncs totes aquelles que aquest curs encara no estiguessin compromeses, doncs aturar-les, deixar-les en stand-by. Després també doncs l'activitat del centre a través de les xarxes socials i del nostre web, doncs també aturar-la, participació en formacions, tota una sèrie d'aspectes que venen a donar-se fora de l'horari lectiu. I després doncs dic, i també amb la vista de si aquest conflicte pues no s'acaba desencallant properament, doncs també seria una qüestió que es traslladarien al curs vinent, al curs 26-27, on es prolongaria. En el moment la qüestió és aquesta: tota aquella activitat fora de l'horari lectiu que no estigués compromesa, doncs la deixàvem cancel·lada.
2: Per tant, doncs una mica nosaltres també des de Ràdio Cubelles anunciàvem que són totes les direccions, tant de les escoles com de l'institut, de tot el Garraf, no?, que doneu suport a aquestes reivindicacions també aprovades per assemblees als centres, aquestes protestes també acordades pels docents, no?, davant també aquesta vaga que s'està vivint en el món de l'ensenyament, no?
3: Sí, clar, tenim aquest mes de maig tot un seguit de vagues convocades, de mobilitzacions. I la setmana passada aquí a l'institut doncs vam tenir dues jornades de vaga de docents i també un dia de vaga d'estudiants convocada pel sindicat d'estudiants, i després venim a tenir noves convocatòries de cara a la setmana vinent. I sí, certament tots els centres educatius del Garraf, totes les direccions dels centres educatius del Garraf, doncs donem suport en aquestes mesures, i així també ho hem fet públic. Venen a ser unes reivindicacions ja que s'han, doncs això, prou conegudes per tothom, que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. que any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps, que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
2: Demaneu també aquesta reducció dràstica de la burocràcia. Igual la gent no acaba d'entendre quan feu referència a aquest punt, no? La burocràcia que potser pot haver internament en un centre, no? No sé si ens referim potser a l'hora de demanar més suport de personal o les qualificacions, avaluacions... Quan parleu de burocràcia és que és lenta la burocràcia en molts àmbits?
3: A veure, és que ens afecta aquí als centres educatius i afecta, per suposat, a tots els àmbits. Estem veient de quina forma aquest augment de tràmits, de digitalització, de control, de seguiment, que contínuament estem immersos en tràmits i més tràmits, per demanar qüestions molt simples i molt senzilles, i que molts cops acabem què? Doncs destinant tant de temps a tota aquesta burocràcia que no arribem a fer el bàsic, que és el servei educatiu, és l'ensenyament. I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
2: No sé si vol afegir alguna qüestió més en referència també a aquest curs, no? Es parlaven de doncs, aquestes colònies, doncs, aquestes activitats, inclús les graduacions, temes que poden afectar al llarg doncs, d'aquest curs i el vinent. Com, en aquest cas, el que estava organitzat sí que tira endavant o com queda?
3: Bueno, doncs, en primer lloc, el que vull és agrair, aprofitar aquest moment per agrair el suport de les famílies i el suport en especial de l'AFA, de l'Associació de Famílies d'aquí de l'Institut Cubelles, pel suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions, perquè està clar que és en benefici de tothom. I després, pel que fa a les graduacions, en aquest sentit, doncs, serà l'AFA la que les tirarà endavant i aquestes graduacions, tant a quart d'ESO com les graduacions de segon de batxillerat que fem aquí a l'institut, es donen a terme gràcies a la implicació de l'AFA, es durà a terme. És a dir, es mantindran en les dates que tradicionalment es fan, doncs això del divendres 12 de juny, la de quart d'ESO, i la de dimarts és 16 de juny, la de segon de batxillerat, però gràcies doncs, això, a l'organització que durà a terme l'associació de famílies d'aquí de l'institut. I insisteixo, és a dir, el suport que estan donant a totes aquestes reivindicacions i després el suport que estan donant a l'organització indubtablement d'uns esdeveniments tan importants com són les graduacions de quart i de segon de batxillerat.
2: Bé, deixem aquest tema, si no hi ha res més a dir. Sònia, parlem també d'aquesta sessió informativa sobre el batxillerat, no? De cara a la preinscripció pel curs 2026-2027.
3: Sí, nosaltres, en les dates que has comentat, doncs, vam organitzar una sessió informativa sobre com és estudiar batxillerat a l'Institut Cubelles. Vam tenir una gran afluència. Van assistir doncs, aproximadament això gairebé 100 persones. La veritat és que la preinscripció en els darrers tres cursos doncs, està anant molt bé, en el sentit doncs, que cada vegada és més l'alumnat que es gradua aquí a l'ESO que obté l'ESO aquí a l'institut. Alumnat de quart d'ESO tant de l'Institut Cubelles com de l'Institut Les Vinyes, que decideix continuar estudiant el batxillerat aquí en el nostre centre. Ja s'ha dut a terme la preinscripció, ja va finalitzar i vam acabar amb 31 preinscripcions per primer de batxillerat d'alumnat no matriculat actualment a quart d'ESO. Després d'aquestes xifres, doncs s'haurà d'afegir tot l'alumnat que obtingui el títol d'ESO que estigui actualment matriculat a l'institut, i és d'esperar que arribem a les xifres a les que hem arribat els darrers anys de tenir tres grups de primera de batxillerat amb aproximadament al voltant d'uns 100 alumnes matriculats. I per tant, doncs això, estem molt satisfets de com ha anat aquesta preinscripció, però això no ens ha de deixar de banda un tema que aquí a l'institut i aquí al municipi, juntament amb l'Ajuntament també, doncs que ja fa temps que portem demanant i que portem treballant, que és l'ampliació de l'oferta postobligatòria. Estem molt contents de com ha anat la preinscripció al batxillerat i ens agradaria doncs que, a més del batxillerat de l'Institut Cubelles, doncs el postobligatori s'ampliés aquí, ja sigui en cicles, ja sigui amb noves modalitats del batxillerat, com pot ser el batxillerat general, que ja fa un temps que anem darrere de demanar-lo.
2: Actualment, bueno, les
3: modalitats... Que ja l'hem demanat i que anem darrere de que ens el concedeixin.
2: Actualment les modalitats són humanitats i ciències socials, no?, i ciències i tecnologia, i sí. Us agradaria ampliar a modalitats, dius, generals.
3: Sí, el batxillerat general, que la finalitat és en si mateix d'obtenir el títol en batxiller. No està pensat per les modalitats, per anar a l'ESPAU, per anar a la universitat, com d'obtenir el títol de batxiller, ja sigui per anar a cicles de grau superior, com per accedir a llocs de treball on la titulació exigida vingui a ser el títol en batxiller. I per tant ve a ser un batxillerat que és més flexible, un batxillerat doncs que principalment la matèria comuna de modalitat ve a ser unes matemàtiques orientades doncs això que us acabo de dir, i aleshores això donaria resposta a un perfil d'alumnat que ara per ara la resposta que li estem donant és una mica rígida davant de les seves necessitats.
2: Són demandes que feu ja de fa anys, no?, aquesta ampliació, sí, de l'oferta postobligatòria. Sí, sí. No sé quina resposta teniu per part d'ensenyament, doncs, si és un problema d'espai del centre o de recursos humans, o no sé si teniu alguna resposta al respecte.
3: A veure, la veritat és que el batxillerat general d'espai no requereix pràcticament més del que ja estem emprant pel batxillerat que tenim actualment. El tema cicles ja és una altra qüestió, i la veritat és que aquí resposta directa del departament ben poca. Ja fa molt de temps que és un tema que anem comentant, no s'entén molt bé aquesta manca de resposta o resposta ambigua que en algunes trobades presencials hem tingut, i que l'Institut Cubelles ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs que s'ampliï l'oferta cap a cicles, i és un tema que està sempre com, bueno, pendent, i no s'acaba de tractar de forma decidida per part del Departament d'Ensenyament i d'Educació i de Formació Professional. I la veritat és que ja és una qüestió, crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
2: Doncs, Sònia Ruiz, no sé si hi ha alguna qüestió que no li haguéssim preguntat que volgués comentar per acabar aprofitar els últims minuts d'aquesta entrevista.
3: Doncs el que estàvem dient, és a dir, són moments en els quals doncs cal tenir clar que cal apostar per l'educació, per l'educació pública, i que hi ha qüestions que ja és important que d'una forma decidida, tots els agents implicats, especialment el Departament d'Educació, doncs que posi els recursos necessaris per tirar endavant i perquè hi hagi una educació de qualitat. I especialment és important que doncs el que comentaven, que s'ampliï i que es pugui arribar a moltes més necessitats i a moltes més situacions i perfils del que actualment, ja que la resposta que estem donant és, en el meu parer, excessivament rígida.
2: Doncs, directora de l'Institut Cubelles, Sònia Ruiz, deixaríem aquí l'entrevista i seguirem pendents, no?, de com ha evolucionat tot plegat el món de l'ensenyament i les novetats que pugueu oferir des de l'Institut Cubelles. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
4: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
5: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.

0: la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada, doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
1: Vamos a hacer una fiesta infantil para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Cancantem a hacernos la animación y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron uh-huh. siendo niños.
0: Uh-huh. Sí. Tallers infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada amb xocolata per tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també, doncs, l'Esplai Pessigolles, que, doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
1: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del Esplai.
0: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre. Un esplai que es reuneix a prop de 2 cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
1: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, en las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de realizarse. Uh-huh.
0: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'Esplai Pessigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Però dir-ho, mal.

més vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat

0: les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa... d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
0: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, uh-huh, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzat de convocatòries anteriors.
2: El passat cap de setmana, el Club Marítim Cubelles va ser l'escenari de la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, una competició que ha marcat l'inici d'una intensa temporada de regates per l'entitat. La prova, de nivell 2 i puntuable per al rànquing anual, va reunir una vintena de participants d'entre 11 i 18 anys, a més de la categoria Open. Segons ha explicat la presidenta del club, Laia Boleda, l'esdeveniment va ser un èxit organitzatiu, aconseguint completar les quatre proves programades, malgrat les condicions meteorològiques canviants. El dissabte, els regatistes van haver de fer front a una jornada amb força vent, mentre que el diumenge, davant de la manca d'intensitat, es va optar per escurçar l'última regata. Pel que fa a la representació local, la regatista Laia Mirabent va assolir la tercera posició en una classificació general molt disputada. La cita va comptar amb la presència d'esportistes del Club Nàutic Sitges, del Club de Vela de Barcelona i del Club Marítim d'Altafulla. Amb la Copa Catalana finalitzada, el Club Marítim Cubelles ja té la mirada posada en els propers reptes del calendari. El primer de tots serà el Campionat de Catalunya de Patí a Júnior, que es disputarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig al Club Nàutic Sitges. Els participants del Club Marítim Cubelles faran una travessia per mar una setmana abans per deixar els patins al Club Sitgetà llestos per la competició. Després arribarà el Campionat de Catalunya de Patí a Sènior, que se celebrarà a Sant Salvador. A banda d'això, a partir del mes de juliol, el club organitzarà regates cada cap de setmana, destacant doncs les proves del 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major Petita, i la tradicional regata a Vila de Cubelles, que coincidirà amb la Festa Major. Finalment, a més, el club ja té obertes les inscripcions per al seu campus d'estiu i l'escola de vela, que començaran un cop finalitzat el curs escolar a partir del 22 de juny. L'oferta inclou des d'activitats de vela fins a la iniciació del paddle surf o el caiac per als més petits.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

A ver, a ver. Joder, una otra canción para este chaval.

Bona tarda, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora municipal. Ara queden uns 5 minuts aproximadament per arribar a les 7 del vespre, que és l'hora prevista perquè arrenqui el ple municipal. Avui tindrem ple municipal ordinari corresponent al mes de maig, un ple municipal en què hi haurà un punt de l'ordre del dia que ha proposat el govern local i després es debatran també 7 mocions diferents. Anem a fer un cop d'ull a l'ordre del dia del ple municipal previst per avui, que arrencarà a les 7 de la tarda des del Centre Social Joan Roig i Piera.

del dia bastant breu, és una sessió ordinària que arriba, recordem, després que ja hi hagués ple al mes d'abril. Recordem que hi va haver un ple extraordinari per aprovar el pressupost del 2026. I ara aquest mes de maig doncs arriba aquest ple ordinari, per tant doncs sí que hi ha l'apartat de mocions, hi haurà l'apartat de precs i preguntes, i en aquest ple ordinari, pel que fa a l'ordre del dia, tenim una proposta del govern local que es tracta d'un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, una actualització que ja estava prevista als plecs del contracte de la concessió, que s'explicarà doncs en el ple d'avui i es votarà. I després ja entrarem, si no hi ha cap punt per urgència, que ara per ara, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, no ens consta que hi hagi cap punt que pugui entrar per urgència. En tot cas, si no hi hagués cap punt més punt, passaríem directament a les mocions. Hi ha 6 mocions diferents que les repassem tot seguit. Cubelles en Comú demana en una moció la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, en aquest ple presentarà 2 mocions. En una demana l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats anomenades invisibles. El mateix grup, Vox, també reclamarà en una segona moció reforçar el control, l'actualització i la verificació del padró municipal. La CUP, per la seva banda, presenta també 2 mocions en aquest ple. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica. I una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. I finalment també tenim el grup municipal del Partit Popular, que també té a punt una moció, segons l'ordre del dia, una moció per fer millores en el transport urbà municipal. Així doncs, aquest és l'ordre del dia previst en el ple d'avui, un ple que ha d'arrencar a partir de les 7 de la tarda des del Centre Social Joan Roig i Piera, on ja tenim connexió per la qual cosa. Ens mantenim ara a l'espera i tan bon punt comenci aquest ple municipal el podreu sentir íntegrament en directe aquí a Ràdio Cubelles.

benvinguts. Anem a donar inici al ple 2026/4 de la legislatura 2023-2027 amb aprovació de les actes, aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple de data 17 de març del 2026. Vots a favor? Que les respostes del que es van fer el ple anterior posava que respondria unes preguntes avui i crec que entenc que s'han de respondre abans de votar l'acte perquè si no no quedaria reflectit correctament, oi?

0: Noguer no li ha respost les preguntes, que és tal com marca el ROM, no? En el examen directe al ple ja no s'ha transcrit.
1: S'ha de transcriure.
0: No, no és la primera vegada que passa això. O sigui que no respondrà les preguntes, no?
2: Sí,
0: no. Si li va respondre al ple, doncs clar, no, doncs que la respongui ara.
1: No,
0: no, és que no podem votar l'acte, o sigui, hem de votar, no podem votar a favor d'una cosa que no s'ha respost, oi?
2: Pot transcriure, senyora secretària, a l'acte la resposta que va donar el senyor Gué el dia del ple i queda per solucionat el tema?
0: No la queda solucionat.
3: És a dir, el grup municipal va fer una pregunta i vostès l'han contestada i constarà recollit a l'acte que ara han d'aprovar.
1: A veure, senyora secretària, si em permet, pel que jo he entès... el grup municipal de la CUP demana per escrit una resposta que jo mateix vaig donar en directe al ple.
3: Té tota la raó.
1: Del que es tracta és que quedi transcrit allò que vaig dir al ple amb aquest acte. Per tant, si vostès transcriuen allò que jo vaig dir, es pot aprovar.
3: Senyor Pérez, sí que sembla ser que el regidor va respondre oralment en el decurs de la sessió. No s'ha recollit la transcripció a l'acte, si vostè vol... No hi ha cap problema en transcriure literalment el que va contestar el senyor Hugué.
0: És que el problema és que no va respondre. Va dir coses, però no va respondre. Perquè, tornem... És la meva intervenció, va. Que jo he demanat el cost que han tingut els famosos badens que s'han posat a Cubelles indiscriminadament. Aquesta és la pregunta, i de males maneres. Van respondre que s'havia fet dintre d'un pla de millora de carrers. Però això no és una resposta correcta. Vull saber quants diners ha costat fer-los i quants diners ha costat arreglar-los i si s'arreglaran amb garantia per a la ciutadania. Jo vull saber quants diners ha costat els badens. Ja sé que està dintre d'un pla de millora, però si el pla de millora, m'invento, és de 1.000 euros i després dels badens aquest pla de millora queda amb una bossa de 800 euros, si restem vol dir que els badens han costat 200 euros. Jo vull saber el cost en euros dels badens. Per què? Perquè és important saber-ho, perquè si no ho saben o no volen respondre, estem amb els problemes de sempre, que vostès inflen preus per una banda per pagar favors amb proveïdors i això no és normal. Aquí el descontrol no pot ser, que no sapiguem què ha costat un badent. I si no sap vostè que ha costat un badent, tenim un problema, perquè els badents han costat uns diners. I per tant no es dona resposta. Es van parlar de coses, però no tenim una resposta en euros de què val els badents. I és molt important saber-ho per què.
2: Bueno, doncs aquesta resposta se li donarà al proper ple.
0: Ah, clar, i aquí dia passa any empeny.
2: Llavors, com ho vol solucionar?
0: Doncs que respongui.
2: No, és que ara tampoc ho tenim en
0: altres. És que no ho sap.
2: No, és que estem parlant de diners i aquí no ho tenim.
0: Però que ho estic demanant des del novembre, això? Ho estic demanant des del mes de novembre?
2: Anem a passar la votació de l'acte?
0: Això no és cas.
2: No acabarem mai.
0: No. Vostè està clar que no s'acabarà més.
2: Si és el que li he dit, que la faci com a pregunta...
0: Des del novembre que ho estic preguntant, senyora Fonoll. Des del novembre.
2: Vots a favor de la sessió ordinària de l'acte del ple? Abstencions? Vots en contra?
3: L'acte queda aprovada.
2: Molt bé, moltes gràcies. Ens pot dir els vots, senyora secretària, millor?
3: Sí, amb els vots a favor dels grups municipals, Unitat Covellenca, el Partit Socialista de Catalunya, En Comú Podem i Vox, amb les abstencions de Junts per Covelles, Esquerra Republicana i Partit Popular i amb el vot en contra del grup municipal de la CUP.
2: Moltes gràcies. Anem a passar al segon punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió extraordinària del ple, data 21 d'abril de 2026. Si no hi ha cap intervenció, vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Molt bé, anem a la part informativa, que són informacions de la presidència. La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny per finalitzar la valoració tècnica de les propostes que l'Ajuntament ha acordat modificar el calendari previst dels pressupostos participatius d'enguany i posposar dues setmanes més l'inici de la fase de la votació ciutadana, que començarà finalment el dia 1 de juny. La decisió s'ha pres amb l'objectiu de poder completar correctament

0: en la fase de valoració tècnica de les propostes presentades davant el volum i la diversitat d'iniciatives rebudes durant el període de participació ciutadana. Una altra informació, la platja de la Mota recupera la bandera blava, Cubelles tornarà a lluir aquest estiu dues banderes blaves a les seves platges, la platja Llarga manté un any més aquest distintiu internacional de qualitat i la platja de la Mota de Sant Pere recupera també finalment la bandera blava. Una altra informació, l'Ajuntament posa en marxa una prova pilot de salvament marítim de les platges. Es tracta d'un projecte de rescat d'ús ciutadà que té per objectiu millorar la seguretat i facilitar els rescats a l'aigua, especialment en períodes en què no hi ha socorristes, o sigui, que serà tot l'any. L'equip de la síndica de Greuges visita Cubelles el proper dia 21 de maig. L'equip farà una atenció presencial o telemàtica, trucada o videotrucada, dirigida als veïns i a les entitats de Cubelles que vulguin fer consultes o exposar les seves queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part de les administracions públiques, empreses privades que presten serveis generals, aigua, llum, gas, etc. Una altra informació és que Cubelles reclama més recursos per aplicar les polítiques d'habitatge i serveis socials. La consellera de Drets Socials i Inclusió s'ha reunit amb el Consell d'Alcaldies del Garraf. Durant la trobada, l'Ajuntament de Cubelles ha traslladat la necessitat de disposar de més recursos i eines per desplegar les polítiques d'habitatge, així com de reforçar els recursos tècnics i humans destinats a l'atenció de les persones. El consistori també ha demanat a la Generalitat un increment de l'aportació de serveis socials amb l'objectiu d'ajudar a la contribució municipal al 34% previst per la llei. I per últim, les sales d'estudi de la biblioteca amplien els horaris del 4 de maig al 10 de juny. Les nostres sales de la biblioteca obriran tots els matins i tardes de dilluns a diumenge amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat la preparació dels seus exàmens. Continuem amb la part informativa, donar compte dels decrets d'alcaldia des del número 225 al número 480 de l'any 2026, amb dos inclosos dictats des de la darrera donació de compte al ple municipal. Un altre, donar compte de les resolucions dels regidors des de la número 434 fins a la número 877 de l'any 2026, amb dues incloses dictades per la declaració de l'alcaldia des de la darrera donació de compte al ple municipal. I per últim, donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern Local des de la darrera donació de compte al ple municipal. Entrem a la part resolutiva. Proposta d'alcaldia per aprovar provisionalment la modificació de l'annex de les tarifes de l'ordenança número 33, reguladora de la presentació de la prestació, patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei del subministrament de l'aigua potable i de clavegram del municipi de Cubelles, els sols efectes d'aplicar l'actualització per l'increment ordinari del 7% previst pel CAP que regeix el contracte de concessió. Senyor secretari, ens pot indicar els acords, sisplau? És una mica llarg, com vostè consideri.
1: El punt primer seria aprovar provisionalment la modificació de l'annex de les tarifes de l'ordenança número 33, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de subministrament d'aigua potable i clavegram del municipi de Cubelles, consistent en l'aplicació de l'increment ordinari del 7% previst a la clàusula 38 del plec de clàusules administratives particulars per al segon any de vigència del contracte de concessió sobre els conceptes de quota de servei i preu del subministrament d'aigua i clavegram i conservació d'escomeses, aforaments i comptadors, amb exclusió de la quota de connexió ATL, quedant les tarifes fixades com queden al quadre que consta en la proposta d'acord. Segon, sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per termini de 30 dies mitjançant publicació de l'acord provisional al butlletí oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis electrònic de la corporació, durant el qual totes les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar reclamacions i al·legacions que considerin adients. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés al ple. Tercer, notificar a títol informatiu a la Comissió de Preus de Catalunya els efectes que correspongui, de conformitat amb la disposició final d'ordenança número 33 i resolució de la Comissió de Preus de Catalunya el 3 d'abril de 2019. Quart, en cas de no presentar-se al·legacions i reclamacions durant el tràmit d'informació pública, entendre la modificació de l'annex de tarifes aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord i procedir a publicar el nou quadre de tarifes de forma íntegra juntament amb l'acord d'aprovació definitiva al BOP. Les noves tarifes entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP. Cinquè, notificar el present acord a l'empresa concessionària Agbar els efectes oportuns.
0: Gràcies, senyora secretària. Senyor Guel, té la paraula.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, el setembre del 2024 es va formalitzar el contracte de concessió de serveis per l'abastament d'aigua potable i manteniment de clavegram amb l'empresa Agbar, que ara és del grup Veolia, sent efectiu a partir del 10 d'octubre del 24. Com molts de vostès recordaran, aquesta concessió es va signar a 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada, de regularitzar aquesta pujada contemplada en els plecs amb aquest increment del 7% anual. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules dels grups. Endavant, senyor Pérez.
1: Perdoni, alcaldessa, disculpi, no he dit que aquesta proposta no va ser sotmesa, crec, a dictamen de la comissió informativa, i llavors s'hauria d'aprovar l'urgència abans de començar el debat. S'aprova l'urgència per incloure l'ordre del dia sense el dictamen de la comissió. Disculpin,
0: L'aclariment. Doncs anem a aprovar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Abstencions? En contra.
1: D'acord, queda aprovada l'urgència.
0: Ho té controlat els...
1: Poden passar al debat de la proposta.
0: Vale. Doncs ara sí, endavant, senyor Gué.
2: Bé, ja en principi he fet l'explicació, en tot cas, si hi ha alguna paraula.
0: Sisplau, té la paraula. Hem votat a favor d'aquesta urgència, no com és de costum, perquè sí que és cert que la comissió informativa al final van explicar que aquest punt podria passar per ple i, per tant, acceptem aquestes explicacions que es van donar i això ha vingut, per això hem votat a favor de l'urgència. En altres casos, quan no ho expliquen, sempre votem en contra. Centrant-nos en el punt, podríem parlar, fa un temps ens va convocar en aquella reunió, explicació, presentació, que hi havia, no sé qui hi havia, algú d'Agbar, no sé qui hi havia, que ens van estar explicant tot el tema aquest del contracte a l'aigua, i allà ens vam parlar de que feia falta un augment d'un 30% aproximat del rebut de l'aigua. Ara aquí vostès ens han presentat només un 7%, ens agradaria que ens expliquessin aquesta diferència del 30 que esperaven aquell dia, un 7, perquè és una diferència important, que nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27, perquè sí que van dir que era una dada aproximada, però una dada aproximada del 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri, que esperem que no siguin vostès, i després amb el seu criteri i bon fer, suposo que si el proper govern creu que s'ha de pujar aquest 30%, doncs vostès ja ho criticaran. Votarem que no a favor d'aquesta proposta, més que res perquè no s'està aplicant el mateix criteri en quan s'han d'aplicar contractes, lleis o reglaments que quan van en benefici de la ciutadania, vostès sempre se'ls passen per alt i ara aquí van en contra i tenen un perjudici per la ciutadania, com és un augment de preus, doncs sí que ho apliquen. No estem parlant de que no s'apliquen mai les normatives quan estem parlant de parcs inclusius, quan estem parlant de platges accessibles, de bon govern, de transparència, doncs aquí mai volen aplicar la llei, mai volen seguir els contractes, mai volen aplicar aquests contractes i aquestes lleis, aquestes normatives i aquests reglaments que també s'han d'aplicar i només porten propostes vostès quan van en contra la ciutadania, com és aplicar aquest 7% o un 30% que s'haurà de menjar el propi govern. Per tant, mentre no tinguin aquests criteris únics per aplicar aquestes historietes, doncs nosaltres no hi podem donar-hi favor, a part de que la gestió que s'està fent és pèssima i no podem seguir beneficiant empreses privades en perjudici de la ciutadania. Moltes gràcies, senyor Pérez. Senyora Soler, no vull intervenció més. Senyor Mena.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Primero de todo, queremos justificar nuestro voto en contra, y es que no consideramos de recibo que en un pleno ordinario el único punto del día que traiga este gobierno sea por vía de urgencia. Que el trabajo para este pleno ordinario lo haga la oposición con mociones, y que el único punto del día que han tenido 2 meses para trabajarlo, si no más, entre de urgencia. Por eso nosotros hemos votado en contra de la urgencia. Ahora bien, dicho esto, quiero centrar mi intervención en una cuestión que considero un tanto delicada, que es el informe técnico que viene recogido en los anexos del expediente. Y es que el informe técnico nos está advirtiendo que el técnico que firma reconoce expresamente que actúa de manera extraordinaria y puntual, en sustitución del único ingeniero municipal del ayuntamiento que actualmente está de baja indefinida y sin cubrir. Pero además está reconociendo que su formación en arquitectura no incluye los conocimientos técnicos específicos de ingeniería industrial, que son los necesarios para aplicarlos a este contrato de concesión. Y voy a leer textualmente la advertencia previa que hace este técnico sobre el informe. Cito: este informe lo redacto en condición de jefe de servicios técnicos municipales de manera extraordinaria y puntual, en sustitución del técnico responsable del contrato de concesión. Este técnico, que ocupa el único puesto de trabajo en el organigrama municipal de ingeniero municipal, se encuentra de baja indefinida desde el día 17 de marzo de 2026, sin que a fecha de hoy se haya cubierto dicha baja. Una baja especialmente sensible, ya que este técnico es el único del ayuntamiento con formación en ingeniería. Esta formación es fundamental para poder informar técnicamente sobre los aspectos que rodean la gestión y desarrollo del presente contrato de concesión. Es evidente que mi formación técnica en arquitectura no incluye los conocimientos técnicos que sí incluye la ingeniería industrial en los términos aplicables al presente contrato de concesión, por la que mi informe se ceñirá al análisis documental. En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad, y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
0: Sí. Moltes gràcies, senyor Mena.
2: Bé, anirem per parts. Primer contestarem amb el senyor de la CUP, i com bé diu el senyor Pérez, doncs és cert que es va demanar un informe extern, amb una auditoria externa, per valorar aquest increment de la tarifa de l'aigua, amb la qual es va fer una sessió informativa on va venir l'empresa a presentar aquest informe, i realment, i que no serveixi, diguem-ne, de manera, doncs, de donar-li raó, però sí que és cert que en un primer instant, en un primer moment, doncs, la valoració d'aquella empresa feia reflexa que hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30% la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7% que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament. Llavors, es va fer aquesta presentació amb la qual, doncs, amb aquest informe hi havia una pujada substancial que arribava a aquest 37%, que era aquest 30% de la pujada en alta de la compra que la representava, doncs, a l'empresa concessionària, més aquest 7% que ja està per contracte. Aleshores, un cop analitzat pels nostres serveis jurídics, es va arribar a la conclusió que el que es volia fer, el que demanava la concessionària, és una regularització extraordinària per, diguem-ne, compensar aquest 30% de cost, d'increment de cost, traspassar-ho a tarifa. Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de 2 anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris, doncs, de la secretaria i intervenció, doncs, vam creure necessari ara passar aquest 7%, doncs, d'increment que ve doncs, dels plecs de la concessió, i un cop, doncs, l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, doncs, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica. Per altra banda, aquí el representant de la CUP, doncs, com sempre, fa aquesta escudella barrejada d'ells típica, no?, de que mescla, doncs, una cosa amb l'altra. El contracte de l'aigua és aquest, és el que vam signar per 25 anys i, doncs, els contractes estan per complir-los i les clàusules són molt clares. I vostè estava a govern quan es va negociar aquest contracte i evidentment es van fer les clàusules i vostè estava present. Per tant, aquest increment del 7% el vam passar ja quan es va aprovar el ple i tothom sap que aquests 5 primers anys hi ha aquest increment del 7%. Per altra banda, responent al representant de Vox, és a dir, posar en tela de judici, la credibilitat dels nostres serveis tècnics, doncs, és no, perquè aquest senyor, vostè també, en certes coses té raó. És veritat que l'enginyer municipal està de baixa, és veritat, però no és indefinida, és una baixa que en qualsevol moment es pot reincorporar. Mentrestant, sí que hem tret una borsa d'enginyers, que no sé, ho faig públic, que si algú, doncs, té aquesta titulació es pot presentar. Per altra banda, això és merament un tema econòmic i d'interpretació de contracte. És a dir, el contracte ho diu ben clar, els 5 primers anys es pujarà un 7%. I aquesta interpretació del contracte està sotmesa a informes de tresoreria, que són economistes, informes de tresoreria que dona el seu favorable, informes d'intervenció, doncs, que és l'habilitada amb dret. Per tant, jo tinc tota la confiança que doncs, el senyor arquitecte, en aquest cas, que és el cap de serveis tècnics, doncs, posa aquesta coletilla perquè dona a conèixer, dius, bueno, no és la meva especialitat, però entenc que tinc que, com tens una responsabilitat, tens que entomar-la. I, per tant, com a cap del servei, tot i que no sigui la seva especialitat, informa. Informa també en base a aquests informes favorables de tresoreria i de serveis jurídics. Per tant, crec que té tota la validesa i, per altra banda, és molt fàcil, senyor Mena, si vostè es mira els plecs administratius, ho posa ben clar, 7% cada any. Per tant, jo crec que no hi ha marge d'error. Gràcies.
0: Senyor Mena, jo volia afegir sobre el que ha dit vostè de que en un ple portàvem un tema i per urgència. Li recordo que el ple de sessió extraordinària de l'11 de juliol de 2023 es va aprovar per majoria l'aprovació de les delegacions de les competències del ple de l'Ajuntament a la Junta de Govern Local. Un percentatge molt alt un 90% de temes es passen, s'aproven per la Junta de Govern local. Així ho té delegat al ple de l'Ajuntament de Cubelles, com la majoria dels ajuntaments de tot Espanya, ho té delegat a la Junta de Govern local, que es fa cada 15 dies. Cada 15 dies fem una Junta de Govern local que s'aproven la majoria de coses. Aquí passen les coses més burocràtiques que s'han d'aprovar amb el vot de tot el consistori. Si vol, li puc deixar els acords, N'hi ha molts, d'acords. Hi ha tres fulles de tot el que té delegat. Aquest és el motiu. Senyor Pérez?
4: Bé, l'escudella barrejada. Sí, fem una escudella barrejada perquè vostès sempre han tornat a parlar de nous que és un contracte i s'ha de complir. Sí, estem d'acord, però també s'han de complir les normatives. L'escudella barrejada dels parcs inclusius, també s'ha de complir les regulacions de l'escudella barrejada de les platges accessibles i de totes les coses que vostès no fan i que s'excusen amb historietes rares per no fer-les. Per què? Perquè beneficien a la ciutadania. I els perjudiquen a vosaltres perquè els dona feina. Anem més enllà. Ara estem defensant els tècnics. Ara resulta que posar aquí sobre la taula el tema d'un tècnic no és que hem de defensar els tècnics a muerte. Perdoni. Si vostès llegeixen els decrets d'alcaldia, que suposo que se'ls haurà llegit de tot que han presentat per aquest ple, la gran majoria són informes desfavorables d'intervenció que políticament s'aixequen aquests informes desfavorables d'intervenció. Per tant, el criteri del tècnic se'l passen pel forro quan a vostès els convé. I això és així. I no va donar la raó perquè això és així. Val? Per tant, i tornem amb l'escudella barrejada, si apliquem el criteri de que hem de defensar els tècnics, per què no els defensem quan ens aixequem les objeccions? Per què no els defensem quan porten aquí informes desfavorables? Per què no defensaven els tècnics quan van portar informes desfavorables per un pressupost que resulta que ara s'ha aprovat aquí de pressa i corrents? No sé. L'escudella barrejada és tot això. Per què? Perquè no apliquen el mateix criteri per totes aquestes coses. Ara ens diu que tot això es va delegar a Junta de Govern. Doncs per delegar coses a la Junta de Govern ens hem d'acabar enterant per la premsa que ens han intervingut l'Ajuntament de Cubelles durant 4 o 5 mesos perquè resulta que ara, quan ja fa bastants anys que estem dient que no saben gestionar, ara vostès han reconegut que no sabem gestionar i que Hisenda ens ha intervingut de manera voluntària les arques municipals, que això tampoc no se'ls ha corregut explicar-ho mai, quan van portar aquest pressupost de pressa i corrents a aprovar. L'escudella barrejada és tot això, sí, senyor Hugué, que vostès amaguen informació, van fent dintre de la Junta de Govern local i això ens porta a Fiscalia, ens porta a Antifrau, ens porta que ens intervingui l'Ajuntament i ens porta tot això. Per què? Perquè no saben gestionar. I no ho dic jo, ho han reconegut vostès davant d'Hisenda. Per tant, crec que s'hauria de retirar aquest punt, perquè els informes dels tècnics s'han de fer cas sempre i crec que seria motiu d'impugnació que el tècnic ha reconegut que no té les competències suficients per posar això sobre la taula i crec que l'oposició hauríem de votar en contra per intentar impugnar aquest punt i vostès, amb responsabilitat, hauríem de retirar aquest punt del ple d'avui. Per tant, és la meva proposta i aquí queda.
0: Moltes gràcies, senyor Pérez. Senyor Mena?
3: Sí, le quiero contestar al señor Hugué. Ha comentado que habían abierto una bolsa de ingenieros. Muy bien. Pero que esta bolsa de ingenieros se abrió ayer. Ayer, 18 de mayo, cuando la baja se hizo el 17 de marzo. Es decir, dos meses después. Y luego usted no utilice de escudo y haga demagogia diciendo de que nosotros no confiamos en nuestros servicios técnicos, porque sí que confiamos en nuestros servicios técnicos. Pero para algo existen las especialidades, señor Web. Y precisamente lo que le está avisando este técnico es que su especialidad no es la ingeniería industrial, que para eso hay otro ingeniero que ahora mismo está de baja. Y precisamente nosotros lo que defendemos, y estamos de acuerdo que sí, que hay una cláusula del contrato que permite la revisión de precios y que están en la obligación de cumplirlo. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que se haga con el informe técnico correspondiente del ingeniero industrial. Es decir, que se cumplan las garantías técnicas posibles y que ya que el poco margen que tiene el ayuntamiento en este control del contrato, pues por lo menos que el informe sea hecho por el técnico especialista.
0: Vale. Muchas gracias. ¿No me pasa la votación? ¿Votos a favor? Abstencions? Vots en contra?
1: La proposta queda aprovada amb els vots a favor del grup municipal d'Unitat Covellenca, Partit Socialista de Catalunya i En Comú Podem, les abstencions de Junts per Covelles i els vots en contra de la CUP, Vox i PP.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Anem a l'apartat de les mocions. La primera moció sobre la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys que la presenta En Comú Podem. Senyor Pineda, vol fer la seva exposició, si us plau.
5: Sí, bé, bona tarda. Bueno, el punt més important és el primer punt d'acord, que és l'Ajuntament de Covelles manifesta el seu suport a la reivindicació a les persones treballadores que han cotitzat més de 40 anys o més de 40 anys que no vegin reduïda la seva pensió per tal d'acollir-se a la jubilació anticipada. Aquest és el primer punt d'acord. La reforma del sistema públic de pensions aprovada els últims anys s'ha endurit les condicions de la jubilació anticipada, especialment per les persones treballadores que han cotitzat més de 40 anys a la Seguretat Social. És especialment sagnant aquelles persones que al final de la seva vida laboral i després de llargues carreres de cotització es veuen obligades per acomiadaments, per eros, per deslocalitzacions o per circumstàncies econòmiques o organitzatives a deixar els seus llocs de treball de manera involuntària. En la normativa estatal vigent, l'edat de jubilació ordinària es va retardant progressivament i les penalitzacions per cada trimestre o any o avançament poden suposar unes retallades d'un 21% de la pensió, fins i tot en els que han cotitzat i superat més de 40 anys de treball. Aquesta situació genera una evident sensació d'injustícia entre els que han tingut aquestes carreres laborals llargues. I des d'una perspectiva de justícia social, es considera que qui ha cotitzat més de 40 anys no hauria de veure retallada aquesta pensió per tal d'agafar-se a una jubilació anticipada. A tall de comentari, com a Ajuntament de Covelles, compromesos amb la defensa del sistema públic i amb la protecció dels drets socials, crec que aquesta postura és coherent. Miri, i els hi faig un repàs així una miqueta a l'engran, que és que aproximadament tenim 900.000 afectats per aquesta problemàtica, 16 propostes no de llei a les comunitats autònomes, en quasi totes les comunitats autònomes, 2 proposicions no de llei al Congrés dels Diputats i més de 50 mocions ja en diferents ajuntaments i diputacions. Amb 50 mocions dic que Covelles serà un dels municipis que liderarà, perquè 50 són molt poques. El novembre del 2025 s'aprova la moció al Congrés. Desgraciadament, aquestes generacions de més de 40 anys cotitzant s'acaben. No volen ser més que ningú, però tampoc menys. Aquesta moció fa referència a persones que van perdre la seva joventut ajudant els seus pares i ara la seva vellesa estan ajudant els seus fills i filles i els seus nets. No existeix una generació més solidària que aquesta i que hagi aportat tants anys i tants diners al sistema públic de pensions. És per això que portem aquesta moció a aprovació i demanem el vot favorable dels grups del plenari. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Intervencions dels grups. Senyor Pérez, sisplau.
4: Bé, la CUP votarà a favor d'aquesta proposta, no sense abans ser crítics amb qui la presenta i com la presenta. La proposta comença: les reformes del sistema públic de pensions aprovades en els últims anys han endurit, etcètera, etcètera. Qui governa l'estat espanyol els últims anys? Qui ha aprovat totes aquestes reformes del sistema públic de pensions? El seu partit, el Congrés espanyol. Em sembla, no el meu, el seu. Per tant, joder, en sèrio, han de portar la primera proposta que porten els comuns a l'Ajuntament de Covelles, ara que a falta d'un any de les eleccions, que sembla que venim a fer alguna cosa, és una cosa que haurien d'haver aprovat vostès al Congrés dels Diputats, no?, de l'estat espanyol. Però bueno, tot i així, nosaltres donarem suport i, bueno, no sé, doncs això, que treballem més de cara interna del partit per beneficiar la gent i no venir aquí ara un any de les eleccions, sembla que fem alguna coseta. Evidentment, hi donarem suport, tot i que vostè ha tombat totes les propostes que ha presentat l'oposició, que realment eren bones per Covelles, les ha tombat totes, i la que ens porta vostè ja l'hauria d'haver arrencat des del seu partit al Congrés espanyol. Però bueno, la votarem a favor perquè nosaltres som així i defensem la ciutadania.
0: Moltes gràcies, senyor Pérez. Alguna intervenció més, senyora Barrete, sisplau?
6: Gràcies. Buenas tardes a todos. Señor Pineda, a ver, esta moción la vamos a votar a favor, pero realmente no entendemos que se presente en el Ayuntamiento de Cubellas cuando usted, su grupo, porque ya no sé si son los comunes, Podemos, Sumar, no entiendo ya, pero están en gobierno. Entonces, es donde se tiene que debatir. Hay diferentes organismos que todos sabemos y aquí tenemos que preocuparnos de nuestro municipio. Usted lleva 11 años en gobierno y solamente hace falta que nos salgamos a dar una vuelta por cómo tenemos Cubellas, con tantas cosas a mejorar, que creo que es lo que nos toca y para eso nos han votado los ciudadanos, para que defendamos Cubellas y para que estemos pendientes de las pequeñas cosas. Todo esto está perfecto, y ya digo, vamos, pero aquí no toca. Aquí nos toca centrarnos en nuestro municipio y me sorprende, como digo, que después de 11 años que usted está en gobierno, pues en esta legislatura, si no recuerdo mal, y discúlpeme si me estoy equivocando, pero creo que es su primera moción. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer por Cubellas, que creo que en estos momentos, y para eso están pues todos sus compañeros en el Congreso, para que realmente trabajen para los ciudadanos. Gracias.
0: Moltes gràcies, senyora Navarrete. Senyor Mena, endavant.
7: Gràcies, alcaldessa. Nosotros votaremos a favor de esta moción, pero no sin antes remarcar la incoherencia política de su partido, es decir, en Comú Podem. Es un espacio político que está integrado en Sumar. Sumar está en el gobierno con el Partido Socialista. Por lo tanto, lo que no entendemos es que si tienen capacidad legislativa, presencia en el Consejo de Ministros y están en el gobierno, ¿por qué traen una moción simbólica al Ayuntamiento de Cubellas? Es decir, nos parece muy bien. Es decir, por supuesto, nosotros apoyaremos esta justa reivindicación. Pero ¿por qué no traen hecha ya la reforma desde Madrid? ¿Por qué recurren a hacer un brindis al sol ante los vecinos de Cubellas? Nosotros votaremos a favor, pero esta incoherencia política, la verdad es que no la compartimos.
0: Muchas gracias, señor Mena. ¿Alguna intervención más? Pues Sí.
8: Bueno, no, si jo ho veig bé, gràcies als tres grups, a la CUP, al PP i a Vox, tots tres grups que a més doneu recolzament a això. Sí, el nostre grup està al Parlament, està al Congrés, sí, la mesura aquesta de la Seguretat Social ja fa anys, no ve d'ara, fa de molts anys. Que ho portem a l'Ajuntament de Cubelles? Pues sí, perquè hi ha molta gent que pot estar afectada de l'Ajuntament de Cubelles. I em fa gràcia la senyora del PP quan diu que és la primera moció que traigo, no és la primera moció que traigo, però que a més, el Partit Popular. Vull dir, és que ja és massa el que vostè diu. O sigui, vostè, ja ho veurem després a la moció que vostè presenta com a Partit Popular. Però és que realment que el Partit Popular digui tot això és brutal. O sigui, brutal. No saben ni on estan. Vull dir que
6: o sigui, vostè no lleva 11 anys en el govern, no, de Cubellas?
8: I què? I no he hecho nada jo? No he hecho nada, lo ha hecho usted. Usted sí que ha hecho cuando estuvo en el gobierno, ¿verdad? ¿Qué hizo usted? Dígame, venga, dígame una cosa que usted hizo cuando estuvo en el gobierno municipal. Dígamelo. Venga, dígamelo. A ver, ¿qué hizo? Yo le diré 20.000. Podemos estar aquí esta mañana, si quiere.
6: Perfecto.
8: Partido Popular. Venga.
6: Pues entonces, qué pena que no.
8: Que m'ho digui, és que ha dit que no hem fet res, que no hem presentat cap moció, que no sé què. Doncs que m'ho digui, què ha fet ella quan va estar al govern?
0: Bueno, continuem per la moció.
8: Clar, és que m'ho digui.
0: Està la seva intervenció, senyor Pineda? Doncs, bueno, pues anem a passar la votació. Si els sembla bé, vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat? Sí? Moltes gràcies a tots. La moció, la segona moció, és presentada pel grup municipal Vox, que per cert, senyora secretària, ens ha faltat excusar la senyora Alexia Camardón, que per problemes personals no pot estar al ple, la senyora de Vox, Val? Prengui nota, per favor, que ara m'ha vingut al cap. Bueno, dit això, Vox presenta una moció per l'adhesió al moviment Girassol, visibilitat de les discapacitats invisibles. Senyor Mena, si vol fer llegir els acords, si us plau.
7: Gracias, alcaldesa. Antes de todo, me gustaría dar la oportunidad al resto de grupos municipales, una vez más, para adherirse a esta moción y que no sea simplemente Vox el que la presente. Recuerdo, tal y como dice la comisión informativa, que esta moción la recibimos todos los grupos municipales y que simplemente yo la presenté como la podría haber presentado cualquier otro y abro la puerta y tiendo la mano al resto de grupos municipales para que se adhieran.
9: Sí, nosaltres ens adherim.
6: Nosaltres també.
0: Sí, ens adherim. És el mateix votar a favor, no? Sí.
6: Sí.
0: Bueno, en les votacions ho veurà, sí, sí.
10: Vale.
0: Sí. Sí, volem fer una petita puntualització que no consta a la moció és important.
10: Bé, i és el meu torn de paraula, entenc?
0: No, primer té que fer la presentació ell de la moció.
7: Sí, hoy traemos una moción que creemos que va más allá de la política y que entra directamente en el terreno de la empatía con todas esas personas que conviven con enfermedades invisibles como la fibromialgia, dolor crónico, fatiga crónica y muchas otras. Y precisamente por eso queremos apoyar iniciativas como la del movimiento Girassol, porque creemos que tienen muchísimo valor. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a leer los acuerdos. El primer acuerdo es adherirse oficialmente al movimiento Girassol como muestra de apoyo a las personas con discapacidades invisibles. El segundo, promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre el significado del símbolo del girasol. El tercero, formar e informar al personal municipal para mejorar la atención a personas con discapacidades no visibles. El cuarto, facilitar medidas de accesibilidad como atención preferente, comprensión en tiempos de espera o adaptación de la comunicación cuando sea necesario. Quinto, dar visibilidad institucional a la campaña mediante cartelería, redes sociales y canales oficiales del ayuntamiento. Y por último, colaborar con asociaciones locales y entidades sociales para desarrollar acciones conjuntas relacionadas con esta iniciativa. Muchas gracias.
0: Vale, pues alguna intervención. Endavant. Senyor Soler, sisplau.
11: Doncs res, només explicar-los que ens va arribar a tots els partits aquesta moció, que dintre de l'oposició la primera persona que va dir la presentem van ser ells i nosaltres vam dir endavant. I que és una moció que, evidentment, com s'ha perfectament està ben explicat, s'està aprovant a moltíssims ajuntaments, a moltíssims plens municipals. Això fica aquest preàmbul, no?
0: Moltes gràcies, senyor Soler. Jo crec que ens ha quedat clar que ens adherim tots a la moció, tots els que estem aquí. És així? Alguna intervenció més, senyor Guia?
10: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, a mi m'agradaria doncs fer una esmena amb aquesta moció, perquè vostè, senyor Mena, el que no parla és a dir, les mocions tenen que anar recolzades amb una partida econòmica darrere, és a dir, que això no només és donar-nos avui doncs, el goig d'adherir-nos amb aquesta causa solidària, però després hi ha d'haver un treball de comprar polseres, de fer formació als nostres empleats de l'Ajuntament, per tant això cal pagar-ho, i hi ha d'haver, el que li vinc a dir és votar una moció només de cara a la galeria però després no fer-la efectiva, val? No és el nostre estil. Per tant, el que li demanaria és que esmenéssim aquesta moció doncs condicionant la seva resolució en tant en quant hi hagi una partida econòmica que la suporti, perquè si no quedarà amb un document d'intencions. Per tant, jo afegiria aquest nou punt, no? De perquè ara mateix en el pressupost 2026, si això depèn de Salut, no hi ha cap partida que puguem donar suport per fer tot el que implica això, perquè si no
2: sinó quedarà amb un vas buit. Per tant, jo li demanaria que acceptés aquesta esmena i que s'incorporés doncs, al text.

0: Ja, senyor, que no es passi. No, no ens vingui a dir que no pot aprovar aquesta moció perquè no hi ha partida pressupostària i que quedarà en un calaix buit, quan estem farts de que aprovin coses aquí per ple i que queden un calaix buit. No, tallis una mica, home. És que he hagut de parlar una mica per la vergonyeta aliena. Vostè creu que ha de dir que no és el seu estil fer això? Quan porta legislatures senceres fent això? Li recordo, tornem als parcs inclusius. Vostè en sessió, en reunions de la brossa, en sessions plenàries, ha repetit per activa i per passiva que els parcs inclusius faran abans de final d'any. Això ha quedat en un 7-8 i quedarà. Vull dir, no es posi que això és el seu estil. Fer i prometre coses i no complir-les és el seu estil. Vull dir, no vingui a dir això. Per què? Perquè per vergonyeta aliena li he de dir això i a la cara. I no m'ho pot negar perquè és veritat. I rigui perquè sap que tinc raó. Però talles una mica, home, que això és una cosa sèria, teòricament.
1: Ja està, senyor Pérez?
2: Estic.
1: Molt bé, moltes gràcies. Senyor Mena, accepta la... Senyor Pineda, també?
3: Sí, torno una altra vegada a la carga. A veure, d'entrada, a nosaltres, l'Associació Nacional de Fibra Pollo, la respetem moltíssim. Crec que totes aquestes discapacitats invisibles, aquesta via vigilada, el moviment girassol, tot és totalment correcte. Però nosaltres tenim per costum rebutjar les mocions que presenta Vox. I dir que estem davant d'una moció que, com vulgarment es diu, vostè, senyor de Vox, la presenta lobo con piel de cordero. Com sempre, la moció de l'extrema dreta que promou el racisme, que promou la xenofòbia i que promou l'odi. Presenten vostès una moció en suport al Fibra Pollo, però com després parlarem, si hi ha alguna persona d'aquestes empadronada aquí, al carrer Narcís Verdagí, número 12, que lo fusilen, no? Esto sí. Esto sí. No contra el racisme. No l'odi que vostès promouen i contra la xenofòbia que vostès promouen. Treguis la careta perquè ja venen eleccions i comencem a ser el Vox que realment som, l'extrema dreta. I en respecte a totes les persones del moviment Girassol, ens abstindrem en aquesta moció. El nostre grup ens abstindrà a aquesta moció.
4: Sí.
1: No,
5: ella ha parlat del seu grup.
1: Bueno, escolti'm una cosa, jo no em pensava... Escolti, però...
4: prego un aclariment en aquest sentit, sisplau.
1: Senyor Pérez, un fallo no el pot tenir tothom. Pegui'm una bufetada, si vol. Perdó, he dit tots, i el que senyor s'abstindrà. Perdoni. Que no cedaria, però s'abstindrà.
3: Ja ho veuran després de la següent moció que presenta Vox.
1: Però penso que no és
3: un honor de ningú. Ja ho veuran. Doncs ja està, home. Doncs ja està, ja ho veuran. Clar, no es pot presentar una moció que és la mare de Déu de la solemnitud i després presentar una moció com la que es presenta en el següent punt. No, jo no he dit...
1: Bueno, deixem que no li donem tantes voltes al mateix. He dit que m'he equivocat amb una cosa gravíssima. Continuem el ple, vale? Demano disculpes a tothom per aquesta cosa tan greu. Vinga, per on anàvem? Señor Mena, acepta la...
6: Ya, antes de eso, me gustaría que rectificara el señor Pineda en las alusiones que ha hecho de que si por nosotros fuera se fusilarían a personas...
3: No, retiro la palabra, era un decir...
6: Hombre, se ha pasado tres pueblos,
3: retiro la palabra...
6: A usted no le ha faltado nunca el respeto...
3: No, yo tampoco, nunca. Yo tampoco,
6: nunca.
3: Yo tampoco, pero bueno, sí retires, que la retiro y le pido disculpas. No tenía que haber dicho esa palabra, ha sido un texto del discurso, pero después lo hablaremos en el siguiente punto, a ver lo que nos explican en el siguiente punto.
1: Señor secretario, ¿es pot fer aquesta esmena?
4: Si volen, s'ha de votar per majoria simple, s'ha d'acceptar l'esmena per majoria simple, s'ha de sotmetre a votació.
1: No, ¿acepta?
6: Aceptamos la esmena.
1: Anem a votar l'esmena perquè surti la votació la moció aprovada. Anem a votar l'esmena. Vots a favor de l'esmena? Abstencions? Vale. El senyor Pineda, abstenció.
4: Vale, i ara poden votar la moció. Vale, pues anem a... esmenada.
1: Sí, sí, sí. Anem a aprovar la moció amb l'esmena. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Bueno, anem per la propera moció, que és la moció del grup que presenta el Partit Popular de Cubella respecte a les millores del servei del transport urbà. Senyora Navarrete, si vol.
2: Gràcies, alcaldessa. Bueno, hoy traemos a pleno una moción que es la misma que ya presentamos en octubre del 2024. Hace un año y medio esta moción se aprobó con una esmena, porque en su momento, para que el equipo de gobierno la aprobara, me pidieron que y cambiáramos el punto 3, donde pedíamos aumentar la frecuencia del paso a cada 30 minutos. Me dijeron que pusiéramos la siguiente esmena: aumentar la frecuencia de paso en cada 30 minutos, que dijera realizar un estudi de viabilitat d'un increment de freqüència de pas de 30 minuts, o sigui, doblant la línia, en lloc d'una passant a dues línies, i quan es tingui a veure les possibilitats de les que es disposa. Es sotmet a votació i s'aprova per unanimitat l'esmena. I després s'aprova la moció amb l'esmena incorporada. Això va ser a l'octubre del 2024, perquè ja tenien un problema important sobre el tema del bus. Es algo que realmente el municipio, somos ya 18.000 habitantes, aproximadamente, algo que se duplica en verano, con muchas zonas residenciales donde se necesita pues ese transporte para niños, para personas mayores, y de hecho en aquel momento me pidieron que para aprobarla pues que pusiéramos esta esmena, y se puso, se aprobó por todos, y no sé, he hecho en determinados plenos, he hecho también preguntas al respecto de qué estaba pasando, y bueno, cuando una cosa era que tiene que haber los presupuestos aprobados, pero estoy hablando de algo tan sencillo como poner unos bancos de madera, ponerlos por lo menos en las 48 paradas, hay muchas de ellas que no tienen ni un banco para poder esperar. No hay accesibilidad en muchas de ellas. Pues llevamos un año y medio con una moción aprobada y que no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Ahora el tema se ha agravado mucho más por las problemáticas que hay con la empresa, por determinadas multas que le han puesto a algún conductor por pasarse pues de velocidad. Entonces las multas las ha tenido que pagar el conductor, y entonces ahora todavía tardan mucho más los autobuses. Es un tema que creo que es importantísimo, que lo necesitan pues todos los, en horarios sobre todo escolares, en personas mayores que quieren bajar a comprar, que quieren, necesitan ese transporte, y si no pues buscar alternativas. Algo tenemos que buscar soluciones. Si no puede ser porque el presupuesto no lo cubre, pues vamos a intentar buscar alguna solución al respecto, porque seguro hay algunos ayuntamientos que incluso ponen pues contratas un autónomo y pones pues un vehículo que tenga pues 10 plazas, porque a lo mejor no se sube más gente en el autobús, y puedes tener una solución hasta que no se pueda ir pues a la solución definitiva. Por otra parte, tampoco entiendo tanta problemática cuando en su momento, y aquí hemos aprobado hace muy poco unas facturas al respecto, se amplió el servicio de autobús a los fines de semana sin tener que hacer ningún contrato. De hecho, hemos pagado ahora unas facturas al respecto. Entonces, ¿por qué tenemos ahora tanto problema en intentar buscar soluciones? Es un poco lo mismo que ya dije en su momento, y que como se aprobó y no se ha hecho nada al respecto, pues a ver en qué punto estamos. Gracias.
1: Moltes gràcies. Intervencions? Endavant, senyor Pérez.
0: Bé, estem tan mal acostumats a Cubelles que paguem serveis que no se'ns donen. Estem tan mal acostumats a Cubelles que paguem serveis precaris. Estem tan mal acostumats a Cubelles que estem normalitzant tenir un servei de bus que el cap de setmana us recordo que està investigat antifrau a fiscalia, ja no sé on para, però s'està investigant perquè la va contractar la senyora Fonoll per telèfon o per correu i ara ens culpa a tots, però és igual, això és el de menys. Però això, que estem molt tan mal acostumats que estem pagant serveis que no se'ns donen, no? I ara resulta que aquí surten a ple ara propostes, no traiem una esmena perquè si no està el pressupost no podem pagar-ho i no sé què, però sí que podem pagar les multes que no estan al pressupost, que li posen a vostè, senyor Hugué, o a la corporació per irregularitats. Estem pagant advocats que tampoc estan al pressupost i ara resulta que ja hi són. Estem inflant el pressupost amb multes que teòricament ha de posar la policia per poder complir aquest pressupost, això està posat en els informes, i estem pagant un servei d'abús amb els nostres impostos que no compleix uns mínims. No tenim, per exemple, també la parada d'autobús d'aquell de Castellà a les Salines, que ve el que ha d'anar a Barcelona, doncs, que jo no hi he anat mai, per sort, amb bus, perquè per sort que li treballo, no, però que diuen que fa por que no hi ha res, que estàs a les fosques i que la gent passa por allà, no? Doncs ni una trista farola. I crec que posar excuses que hi ha coses que no estan al pressupost i per tant no es poden fer, també n'hi ha moltes al pressupost que hi són i que tampoc les estan fent mai, no? Per tant, deixem de posar excuses, comencem a donar-li serveis a la ciutadania que estem pagant i, bueno, ja aniran sortint més temes perquè avui porto bastantes preguntes i precs sobre tot això i sobre costos. Per tant, deixem de posar excuses de que això no està al pressupost i no es pot fer i comencem a donar un servei a la ciutadania, que és el que es mereix i que per això estem pagant i que per això vostès es van presentar a les eleccions i no estan complint, està clar. Per tant, siguem serios i coherents.
1: Alguna intervenció més?
5: Jo.
1: Davant, senyor Soler.
5: Sí, només afegir, perquè totalment d'acord, com vam votar aleshores, votarem ara, no sé pas què faran, però només per afegir... En el mes de gener, a Juntes de Treball, es veu que hi ha unes actes en què posa que ells es reuneixen amb l'empresa, però que la regidora per una banda, l'alcaldessa per una altra, l'altra regidora d'Hisenda per una altra...
1: No, jo no m'he reunit amb ningú, No m'he reunit amb ningú, jo.
5: Batibull. Bueno, és que ara no ho tinc, però és una, ja els hi diré quin acte és de la Junta de Treball del mes de gener, més o menys. És igual, que hi ha una mica de discrepància, però és igual, perquè el que hauríem de preguntar o ens hauríem d'explicar, que suposo que ho faran, perquè va sortir la notícia que s'han reunit amb l'empresa fa poc, ha sortit la notícia a Cubelles ara, a Ràdio Cubelles fa molt poquet. Imagino que ara ens ho explicaran, simplement això.
1: Endavant, senyor Monsoni, sisplau.
7: Sí, gràcies. Des de Junts per Cubelles creiem que qualsevol mesura que faciliti la mobilitat de les persones de Cubelles ha de ser una prioritat de tots nosaltres i especialment en la millora del transport públic vers les persones que tenen dificultats de mobilitat. L'accessibilitat de tots els cubellencs i cubellenques ha de ser prioritari i per això hi votarem a favor.
1: Alguna intervenció més? Jo volia recordar-li amb el senyor de la CUP que el bus aquest que va a Barcelona no té res a veure amb el bus urbà de Cubelles. Ah, vale, m'ha semblat que deia que també el posava el mateix cistell. Senyora Planes?
8: Gràcies, alcaldessa. A veure, bona nit, senyora Navarrete. És veritat que vostè porta la moció aquesta del bus, que més que una moció són unes preguntes o uns precs, no? Però jo en diverses ocasions a les preguntes i a les mocions que vostè ha presentat sempre li he dit que nosaltres estàvem pendents del pressupost, que ho havia incorporat al pressupost i que realment fins que no tingués pressupost no podia fer absolutament res. No es tracta de tenir la mareta màgica, jo també voldria un bus per Cubelles que anés cada 30 minuts o inclús cada 15, jo també el voldria, però no tinc aquesta vareta màgica. Tenim un contracte del bus que és del 2015, que està vigent, que era per 15 anys, i dintre del que el marc legal ens permet, nosaltres modificarem totes aquelles coses que puguem modificar, però de la freqüència de 30 minuts igual no ho podem fer ara, o igual no és immediat. D'acord? El tema dels bancs, de les plataformes, ara tindrem incorporat el pressupost, nosaltres

0: Que hay cosas que no le podemos, entonces en aquel momento dijimos hacer un estudio de viabilidad, ¿vale? No es lo mismo del contenido de la moción que está presentando ahora.
1: ¿Me pasa el estudio de viabilidad que hicieron? ¿Me lo pasa? ¿Lo han hecho?
0: Estamos haciéndolo con la empresa.
1: Hace un año y medio.
0: Le dije que teníamos una partida para contratar a AMTU para hacer este estudio. Este presupuesto no lo hemos tenido hasta ahora. De hecho, aún no lo tenemos incorporado.
1: Y la pregunta es por lo que usted ha dicho, que está el contrato para 15 años desde el 2015. Entonces, dígame por qué se ha podido hacer ampliación los fines de semana que no lo cubría el contrato. Es una duda que tengo.
2: ¿Alguna intervención más? Pues anem a passar la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?
3: La moció no queda aprovada pels vots en contra de Unitat Covellenca, Partit Socialista de Catalunya i En Comú Podem, i els vots a favor del grup Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
2: La següent moció és per reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal, presentada pel grup Vox. Senyor Mena, si vol exposar els acords.
4: Gracias, alcaldesa. Sí, desde nuestro grupo municipal hemos llevado haciendo una fiscalización acerca de los empadronamientos en las dependencias municipales que se han realizado en los últimos 3 años. En el primer año habían registrado algo más de 70 personas empadronadas en las dependencias de los servicios sociales. El año pasado eran algo más de 90 y este año eran 92. Pues bien, nosotros consideramos que el padrón municipal es algo más que un documento vacío que es el que permita trampear desde el ayuntamiento para poder empadronar ficticiamente a personas en nuestras oficinas. Y nosotros solicitamos que se haga cumplimiento del artículo 17.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, donde establece la obligación de los ayuntamientos a realizar operaciones y actuaciones para mantener actualizados sus padrones de forma que los datos contenidos en los mismos concuerden con la realidad. Esto es algo que ahora mismo no se da en Covellas. Y no se da precisamente por esta sistematización de años consecutivos en los que se está utilizando el padrón municipal para empadronar a personas en las dependencias de los servicios sociales. Bien, nosotros por eso queremos que se elabore en un plazo de 6 meses un plan municipal de revisión y actualización del padrón que incluya mecanismos periódicos de comprobación e inspección en domicilios donde existan indicios de irregularidad o sobreocupación. Hemos visto como en muchos ayuntamientos hay incluso hasta 17.000 personas empadronadas en un mismo domicilio. Esto no sabemos si ocurre en Covellas y nos gustaría que el ayuntamiento estableciera un plan para asegurarse 17.000. Hombre, por favor, no me refiero textualmente a la cifra exacta, me refiero a la sobreocupación en un municipio del padrón. Y bueno, es un ejemplo, he puesto el ejemplo de un municipio como Barcelona, que habían 17.000 personas empadronadas en una vivienda. Y queremos también que, conforme a la normativa vigente, se hagan expedientes de comprobación e inspección de las personas empadronadas en el inmueble de los servicios sociales situados en la calle Narcís Bardají número 12, a fin de verificar si dicho empadronamiento se corresponde con la residencia habitual y efectiva, que se supone que es el padrón municipal. Y luego proceder a la baja de oficio en el padrón municipal de aquellas personas que, con respecto a las cuales quede acreditado, tras el correspondiente procedimiento administrativo, que no residen de manera efectiva en el domicilio declarado o que incumple los requisitos legales establecidos para el empadronamiento. Y quinto, impedir que las dependencias municipales sean utilizadas de forma permanente como domicilio padronal.
2: Molt bé, senyor Mena, alguna intervenció? Endavant.
5: Bé, senyor Pirall, tenia raó amb el d'abans, no s'acostumi. Però aquesta moció està molt fora de lloc i jo no parlo, la meva intervenció no és per rebatre el que ha explicat el regidor de Vox, sinó per tocar-hi la cresta a aquest Ajuntament, perquè sí que hi ha gent empadronada aquí perquè hi ha una llei que ho permet, i també he de dir que l'Ajuntament de Cullera és molt restrictiu a l'hora d'aplicar aquesta llei i que costa molt i no és fàcil que s'apliqui aquesta llei com moltes altres lleis que tampoc s'apliquen a aquest Ajuntament, no? Per tant, sí que els demanaria més diligència i més efectivitat perquè hi ha gent que ho està passant malament. Vostès no estan oferint uns habitatges o un servei d'habitatge públic amb garanties, tot el contrari, estem aquí afavorint empreses i promotores que ens porten pisos a 1 milió d'euros, 120 metres quadrats, i crec que és una cosa que hauria d'anar en contra de l'altra, no? Sí que s'han de posar molt les piles vostès, perquè rebem notícies i rebem comentaris de gent que no només li costa empadronar-se sense domicili fix, sinó que molta gent que es vol empadronar perquè tenen un lloguer també els hi està costant. I que es posin una mica les piles amb això, perquè hi ha gent que realment ho està passant malament i evidentment no és el seu cas.
2: Alguna intervenció més? Senyor Carrillo, per favor.
6: Sí, gràcies, alcaldessa. Mira que no m'agrada donar-li minuts de glòria a l'extrema dreta, però clar, m'he de l'obligació de contestar al senyor Mena. En aquest cas, com vostè diu que l'Ajuntament de Cubelles no està complint la llei, això és mentida. Vale? L'informo que actualment en aquestes dependències socials que vostè menciona tenim actualment 96 persones empadronades i tenim un expedient de baixa d'ofici de 15 persones. Jo crec que a vostè li agrada molt fer-se aquí, ha estat vostè, que és una persona molt correcta, molt ordenada, però en el vídeo que ha passat vostè a xarxes socials no és tan bo com ha fet aquí vostè veure. Sí, no. El seu vídeo de xarxes socials no té res a veure amb l'intervenció que ha fet vostè avui aquí. Jo li vull dir que, senyor Mena, deixa d'intentar convertir el padró municipal en una eina de persecució ideològica, com ha fet amb els seus vídeos. Perquè això és exactament el que està fent avui aquí i a les xarxes socials vostè i tota l'extrema dreta. Vostè no presenta aquesta moció perquè es preocupa el funcionament del funcionari de l'Ajuntament ni res d'això. La presenten perquè una vegada més necessiten assenyalar persones migrants, com ha fet en el seu vídeo de les xarxes socials, i generar alarma social. Sempre és el mateix discurs, els mateixos enemics i la mateixa por. I nosaltres no compartim aquesta manera de fer política, senyor Mena. Perquè darrere dels seus discursos hi ha persones reals. Hi ha veïns i veïnes de Cubelles, persones que viuen aquí, que treballen, que tenen fills escolaritzats i que formen part del nostre municipi. I sí, també tenen dret a existir administrativament, com diu la llei, que crec que vostè no s'ha llegit. El que vostès anomenen irregularitat, la llei anomena empadronament sense domicili fix. I és perfectament legal. El que vostès intenten, presentant com un escàndol, és literalment el compliment de la normativa estatal. Per tant, siguem clars, aquí no hi ha cap frau massiu, no hi ha cap trama i no hi ha cap descontrol. El que hi ha és l'Ajuntament complint la llei i garantint drets a les persones. Persones, senyor Mena, tots són persones. I el que hi ha també és un grup polític utilitzant la vulnerabilitat de determinades persones per fabricar titulars i alimentar la confrontació. Que això se'ls dona molt bé a vostès. Vostès parlen molt de legalitat, però la legalitat també diu que cap ajuntament pot negar l'empadronament a una persona que resideix efectivament al municipi. I d'això s'encarrega serveis socials, de fer el seu informe per verificar que aquestes persones viuen a Cubelles. Siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, els cognoms que tinguin i la nacionalitat que tinguin, que és que a vostè això els molesta molt. El padró no és un premi ideològic, no és un carnet de simpatia política, ni és un registre administratiu. És un registre administratiu, perdó. I el més greu de la seva moció és el missatge de fons que transmeten, que hi ha persones que, pel seu origen o la seva situació vital, han de viure permanentment sota sospita. I això té un nom, això es diu xenofòbia, senyor Mena. Perquè vostès mai posen el focus sobre els que especulen l'habitatge, mai sobre els que acumulen pisos buits, mai sobre frau fiscal o l'explotació laboral. No, sempre contra els mateixos, sempre contra qui menys veu, contra qui és diferent. I nosaltres no acceptem aquest marc. Cubelles és un municipi divers i inclusiu i la convivència no es defensa sembrant ni assenyalant col·lectius sencers des d'aquesta sala i aquest pla municipal. La convivència es defensa amb drets, senyor Mena, amb respecte i amb responsabilitat institucional. Aquest Ajuntament continuarà complint la llei, continuarà garantint drets i no convertirà els serveis socials en una oficina de persecució ideològica només perquè Vox necessiti alimentar el seu discurs de confrontació permanent. Perquè governar, senyor Mena, no és buscar enemics. Li recordo que governar és protegir la convivència i protegir a totes les persones, siguin d'on sigui i vinguin d'on vingui, per més que a vostè li pesi. I no torno a parlar perquè no li donarà més minuts a l'extrema dreta. Gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Carrillo. Un moment, senyor Mena. Hi ha més intervencions, senyor? Primer els... No, primer... Senyora Corbil, endavant.
7: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Vostè ha presentat una moció sobre el padró. A mi també m'agradaria parlar sobre el padró, tot i que el meu company de Transparència i Atenció Ciutadana ja ha fet una bona intervenció sobre la llei del padró. Però primer vull que el ple, que les persones del ple i la ciutadania conegui qui són aquestes persones. Perquè a mi el que m'impacta, senyor Mena, és que vostè parla d'un cas de les persones de Barcelona, però vostè està aquí a Cubelles i no ha parlat d'aquestes persones a Cubelles. Jo avui els hi posaré nom i cognoms a aquestes persones, que són veïns i veïnes de Cubelles. El 60% d'aquestes persones són famílies que, tot i que visquin en habitatges de Cubelles, que lloguen una habitació, el propietari d'aquest pis, per raons que no entrarem, no ha pogut empadronar aquestes persones. I aquestes persones estan pagant un lloguer, aquest propietari. I aquestes persones viuen aquí, són veïns nostres, fan vida aquí. I vostè què vol? Què vol? Que intervenim a aquests domicilis? Amb armes o amb què vol vostè? Faré dos casos per posar-hi noms, cares a aquestes famílies, a aquestes persones. Posaré casos, posaré un exemple, per exemple, d'una família monomarental, d'una mare amb tres fills, que estan llogant una habitació en un pis aquí de Cubelles. Aquests fills volen anar a l'escola. El propietari no pot empadronar aquests fills. Llavors, què fem, senyor Mena? Quina és la seva solució? Que no vagin a l'escola, aquests nens? Aquest dret fonamental, els drets universals de tot ésser humà és anar a l'escola. Vostè està en contra d'aquest dret fonamental, senyor Mena? Està dient això? I aquest és un cas molt típic dintre d'aquests 93 persones que ha dit el meu company. I li posaré un altre cas. Una dona cuidadora d'una àvia d'aquí de Cubelles. Cuidadora interina, 24-7 hores dedicada a la seva vida sencera en el cuidat d'aquesta persona, d'aquesta àvia de Cubelles. I aquesta àvia, per motius que siguin, no pot empadronar-la en el seu domicili, tot i que visqui de manera interina. I aquesta dona vol anar al metge. I vostè, què planteja? No empadronar-la? Doncs utilitzem la llei, com ha dit el meu company, una llei que existeix, que jo li convido a que se la llegeixi bé, que també existeix a les bases reguladores, l'article 16 i el 17, que diu que qualsevol persona que visqui a Cubelles, qualsevol, independentment de la seva situació jurídica administrativa, ha d'estar empadronada. I aquesta dona, cuidadora d'aquesta àvia de Cubelles, té dret a anar al metge, si vol. És una dona que viu aquí a Cubelles, que està donada el seu servei, la seva vida, a persones de Cubelles, que està arrelada al municipi. I vostè què vol? Invisibilitzar-la? Això és el que vol? Que aquestes 93 persones diguem que no existeixen? Que una vida no existeix en aquest municipi? Això és el que està dient vostè? I el seu partit? Vostè parla de rigor, d'ordre, de complir la llei. I té raó, parlem de complir-la. Per això li dic, igual que li ha dit el meu company, que estem complint la llei. I el que vostè està plantejant és que no es compleixi aquesta llei, que directament ens la saltem, aquesta llei. I el fet de que invisibilitzem aquestes persones, que no existeixin al municipi aquestes persones, ens afecta a tothom. Perquè el padró és una eina per també dimensionar els serveis cap a la ciutadania. A banda, també, de control, de seguiment a través de serveis socials, de control a nivell policial, de saber que, on estem, on vivim, i també que aquestes persones tinguin drets fonamentals, com l'escolarització i la sanitat, que són drets fonamentals. Així que el que vostè proposa és complir, bueno, no complir la llei, fer una il·legalitat. Aquesta moció l'ha presentat vostès, l'han presentat com a Vox, a Huelva, Càceres, Granada, paraula per paraula, coma per coma, i a sobre ens posa un cas de persones que viuen a Barcelona. És que no li interessa el municipi de Cubelles. Això és el que denota aquesta moció. Perquè si li interessés el municipi de Cubelles, sabria perfectament que es fa seguiment des de l'atenció ciutadana, des de serveis socials, des de la policia, es fa seguiment d'aquestes persones en aquest padró. Que quan aquestes persones no compleixen un seguiment de serveis socials, es dona de baixa, que és la dada que ha donat el meu company. Jo l'únic que vull tancar aquesta intervenció és que hi ha un patró que es repeteix en la història de la humanitat, un patró de conducta, no bufi, senyor Mena, que jo sí que sóc molt educada amb vostè, tot i les barbaritats que avui ha presentat i que d'altres dies també ha presentat. Hi ha un patró que es repeteix en la història, i és que quan algú vol exercir el poder i no té projecte, no té propostes de millora al municipi, el que fa és detectar el col·lectiu més vulnerable de tota la ciutadania, més vulnerable, i culpabilitzar aquest col·lectiu. I això és el que fa el seu partit, culpabilitzar el col·lectiu que vostès consideren el més vulnerable i crear odi, senyor Mena. I això no és política, perquè estem parlant de 93 vides. I això no és política, això és un espectacle. I les persones no són decorat. Cadascuna d'elles tenen una història a Cubelles, tenen un vincle a Cubelles, tenen un propòsit a Cubelles. Són fills, són mares, són pares i tenen por. Tenen por de ser utilitzades. Por de l'odi que es genera quan algú puja a una tribuna o ve aquí a un ple i assenyala, amagant la seva ideologia en una interpretació de la llei que ho fa o des de la ignorància jurídica o des de la mala fe, aquesta interpretació de la llei del padró. Potser cap ciutadà o alguns pocs ciutadans han pogut llegir la resolució de l'INE sobre el padró, i jo els convido a tots els ciutadans de Cubelles que puguin veure per ells mateixos el que diu aquesta llei i que puguin contrastar el seu rigor tècnic, o que és una estratègia electoral a costa dels més vulnerables, senyor Mena. I el seu partit porta moltíssims anys fent-ho amb dones, amb els migrants i amb el col·lectiu LGTBI. I això hauria de ser intolerable. I convido també a la resta de partits del consistori que verbalitzin que és intolerable presentar mocions d'aquesta mena. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyora regidora. Un moment, senyora Mena, que penso... Vols parlar? Vols parlar, tu?
8: No, no, final.
2: Senyora Mena, endavant. Maria, por favor, Maria. Maria, bueno, ya lo sabemos. Maria, por favor, que estamos en un pleno.
4: Sí, gracias. Gracias, alcaldesa. Bien, me voy a intentar contestar en la medida de lo posible a estos 15 minutos de intervención que han realizado el resto de grupos municipales. Sobre todo, muchas gracias por las etiquetas de extrema derecha. No se preocupen, que a nosotros no nos afecta absolutamente para nada, porque defendemos nuestras convicciones y nuestros principios a pesar de sus insultos, sus etiquetas e incluso sus ataques. Así que por eso no me van a amedrentar a mí y no van a dejar que yo siga defendiendo lo que creo y a todos los cientos de vecinos de Cubelles que me han votado. Bien, ustedes han centrado el discurso de sus intervenciones en el origen. En esta moción no hablo en ningún momento del origen, en ningún momento. En ningún momento, en mi vídeo, sí, claro, subo muchos vídeos, señor Carrillo. Si quiere hablamos de todos los vídeos que hago y hacemos, y si quiere hago un largometraje y también lo comentamos, pero lo que traigo al plenario es una moción en la que no se habla del origen en ningún momento. En ningún momento. Ahora, si quieren ustedes poner en el foco del debate el origen, sí, en el vídeo dije que el 85% de las personas empadronadas eran extranjeras. Es un dato que ustedes tienen, es un dato que ustedes me facilitaron y es un dato que yo compartí con el resto de vecinos. ¿Qué pasa? ¿Que no querían que el resto de vecinos de Cubella se enteraran de este dato? No, dígamelo. Antes de acusarme de xenofobia y de racismo, dígamelo. Si es que ustedes no querían que el resto de vecinos de Cubella se enteraran que el 85% de las personas empadronadas en los servicios sociales eran extranjeras.
8: Son personas, mi hermana.
4: Bueno, pero ustedes tienen ese dato. Si ustedes tienen ese dato, también es por algo. Es por algo. Sí, está muy bien este discurso sentimentalista de que todos somos personas. Efectivamente, sí. Efectivamente, todos somos personas, pero también la normativa está para cumplirla. Y al igual que la ley sí que obliga a tener un empadronamiento administrativo, también obliga a hacer un reconocimiento y unas operaciones de control y verificación que se ajusten a la realidad efectiva del domicilio. Es decir, que ustedes tienen, claro que hay que empadronar a la gente, pero luego se tienen que ajustar a la realidad, a la residencia efectiva. A la residencia efectiva, no solamente a empadronar. Porque una cosa es atender a las emergencias sociales y otra cosa es convertir las oficinas de los servicios municipales en centros, en domicilios administrativos permanentes, que eso es lo que se está convirtiendo. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa? ¿Que hay un problema de vivienda en Cubellas? Lo que me están diciendo ustedes es que como hay un problema de vivienda en Cubellas, que efectivamente lo hay, tenemos una persona al lado del CAP malviviendo ahí ¿desde cuánto tiempo? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Lo tienen ustedes empadronados? Le pregunto. Y me ha puesto casos de personas. Le voy a, pues, para hacer, apelar a las emociones de los vecinos, le voy a poner yo un caso de una persona. Hay una persona en Mastrader que tiene comprado un terreno que está malviviendo en una chabola y a esa persona no le permiten empadronarse en los servicios sociales. ¿Por qué a esa persona no? Pues se llama Olga. ¿Por qué a Olga no le permiten empadronarse en su pobre chabola? Viven tres personas en esa chabola. ¿Por qué no me pone ese caso? Ya que estamos acudiendo a casos personales, ¿por qué no me pone ese caso? Porque no le queda tan bonito en su discurso para llegar a los corazones de los vecinos, porque tiene que recurrir al sentimentalismo en lugar de la racionalidad y decir que se está incumpliendo la normativa de la ley reguladora de bases del régimen local. El artículo 17.2 lo dice bien claramente. Sí, hay que empadronar a la gente, pero también hay que hacer un examen exhaustivo y para que se ajuste a la realidad efectiva de la residencia de los empadronados. La solidaridad, señora Corbillo, señor Carrillo, no puede basarse en vaciar de contenido el padrón municipal. En eso no puede basarse la solidaridad. Si quieren ustedes solidaridad, hagan políticas sociales para mejorar la vida de los vecinos de Cubellas. Háganla. Si hubiera un verdadero un programa de vivienda en Cubellas, no habría 93 empadronados en los servicios sociales, ¿no? Según ustedes. Estoy simplemente estirando su lógica, de su discurso. En fin, que nadie discute que el padrón municipal es un derecho administrativo, pero lo que sí que discutimos es que el ayuntamiento está renunciando a ejercer un control y verificación y rigor sobre este.
2: Gràcies, senyor Mena. Senyor Carrillo.
6: Vull deixar constància de que això que vostè diu és mentida. Sí que es fan aquests controls i aquí s'està ficant ja a la feina dels treballadors de l'Ajuntament de Cubelles, en aquest cas del padró i dels serveis socials, perquè jo li recordo, si no ho sap, jo li dic, perquè a vegades la ignorància pues, fa fer discursos com el que fa vostè. És a dir, una persona per poder empadronar-se a serveis socials, primer ha de passar per serveis socials. I si no hi ha un informe de serveis socials que certifiqui, i si no com corregeixi la meva companya que porta serveis socials, que certifica que aquesta persona viu a Cubelles, viu a Cubelles, fa vida a Cubelles, no es pot empadronar. Després, cada any es fa una revisió per serveis socials de totes les persones que estan empadronades per continuar a estar empadronades. Tant que li preocupa també als immigrants i als exestrangers que estan aquí, li recordo que la llei també ja es compleix, els residents que no són comunitaris, cada dos anys s'ha de revisar el padró i es fa. Li acabo de dir jo a la meva intervenció que ara mateix hi ha un expedient amb 15 persones que s'han de donar de baixa perquè ja no compleixen els requisits que ha certificat serveis socials, que fan una gran feina amb la seva regidora al capdavant en aquest Ajuntament de Cubelles. Així que no li permetré dir que l'Ajuntament de Cubelles no compleix la llei, perquè tant serveis socials amb la seva regidora al capdavant com el padró municipal amb mi al capdavant sí que es compleix. Es fan totes les revisions. Així que no sigui vostè alarmista ni pensa que era la llagrimeta. Aquesta persona que vostè ens posa ara d'exemple pot venir a serveis socials i segur que li donarem una solució. Aquesta persona, no sé si potser és que està en un terreny que és rústic, llavors no es pot empadronar en aquest terreny rústic, perquè li recordo que per poder empadronar-se ha de ser en una vivenda o un lloc urbanístic únicament possible. Que poder aquesta persona no s'ha pogut en el seu terreny pel que sigui, segurament hi ha una explicació. La convido, aquesta persona que vostè em diu, la senyora Olga, que vingui a serveis socials, i estic segur que els tècnics municipals de serveis socials li donaran una solució a aquesta persona, perquè si veu Cubelles, té dret a persones a Cubelles, però s'haurà de patronar en el lloc que toca. Gràcies, senyora alcaldessa, per deixar-me parlar.
2: Moltes gràcies, senyor. La rèplica. Senyora Corbillo.
7: Gràcies, alcaldessa. Bueno, no, només dir dues puntualitzacions perquè, com he dit abans, el partit de Vox pues, menteix molt sota aquestes mentides que diu, aquests titulars demagògics, pues, cobreix la seva ideologia real, i la seva ideologia és que m'ha fet gràcia allò dels vídeos, bueno, gràcia entre cometes, gràcia entre, perquè és molt alarmant, que fins i tot utilitzi la IA, home, i tant, la IA per imatges de persones de color negre. Imatges de color negre. Utilitza fins i tot la IA per representar aquestes persones. Si això no és xenòfob, què és? Després em diu vostè que li van facilitar, que teníem aquestes dades nosaltres, com si nosaltres estiguéssim molt preocupades per aquestes classificacions. Vostè, en la seva instància, va demanar expressament, explícitament, quantes són estrangeres, així, amb totes les lletres. Per tant, no digui vostè que no, és que nosaltres per voluntat pròpia li van facilitar això. No, perdoni, vostè volia aquesta dada. Vostè volia aquesta dada. Exactament. I això és perquè tot per lo que he dit abans, vol detectar col·lectius, segons vosaltres, segons el vostre partit, col·lectius vulnerables per fotre's la culpa amb ells, per culpabilitzar-los i crear tot aquest odi que està creant cap a les dones, cap a la migració i cap al col·lectiu LGTBI. Ja està bé. I també volia dir que té un discurs après, perquè tot el que li he dit jo gairebé no m'ha pogut rebatre res. Tot l'ha llegit, tot ho té des de Barcelona, els exemples des de Barcelona. És que no m'ha pogut dir res. I continua dient que la llei no l'apliquem, sisplau, deixi ja. Convido a tots els veïns i veïnes de Cubelles que es mirin ells a través de ChatGPT o qualsevol dia que busquin a l'INE, la llei del padró, i que puguin veure com vostè utilitza tots aquests termes per només confondre i arribar al poder perquè fer què, com el que estan fent altres poblacions. Exterminar les lleis feministes, per exemple, és el que estan fent. Moltíssimes gràcies.
2: Bueno, penso que ja m'hi ha quedat clar. Anem a passar a la votació. Vots a favor de la moció? Abstencions? Vots a favor? En contra, mare de Déu. En contra. Molt bé. Queda clar, senyora secretària?
3: La moció no queda aprovada.
2: Sí.
3: Pels vots en contra d'Unitat Cubellenca, Partit Socialista de Catalunya, Junts per Cubelles, En Comú Podem, Esquerra Republicana i la CUP, i els vots a favor dels grups municipals Vox i Partit Popular.
2: Moltes gràcies. Anem a la següent moció. Moció per la transparència ambiental, control públic i seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica de Cubelles que ens presenta la CUP. Senyor Pérez, endavant, si vol llegir els acords.
5: Bé, bé, aquesta moció sí que la presenta la CUP perquè malauradament no tenim un ROM municipal que permeti associacions de veïns o a veïnes poder presentar propostes aquí o que sigui de manera àgil. Vale? Per tant, la presentem en nom d'algunes veïnes de Cubelles expertes en temes de medi ambient. És una moció molt tècnica que l'únic que demana aquí, bueno, com tots sabem, s'estan fent unes obres d'adequació de la tèrmica que s'han tornat a l'estat original. Hi ha hagut durant tots aquests anys una sèrie d'incidents doncs, que demostren que aquella terra d'allà, aquella aigua, l'aigua ja no suposo, o sí, però la terra està contaminada, i el que demanem és que amb tots aquests recursos que té l'Ajuntament i que són molts més que els que té el ciutadà de peu, doncs que es faci un seguiment més exhaustiu, més que res per vetllar per la seguretat de la gent de Cubelles, no? Estem parlant de que aquestes obres s'estan fent sota l'empara d'un estudi d'impacte mediambiental de l'any 2015, com si del 2015 al 2026 no haguessin canviat les lleis, els coneixements i la ciència com per poder fer seguiments més exhaustius, no? Com a dades documentals, hi ha un incident que es va cometre l'any, no sé si ho trobo aquí, ja que era el 2005, en què van haver-hi filtracions de fuel durant 4 o 5 dies, com a mínim, a aquella zona de Cubelles, fins que ho va trobar la policia municipal, van trobar això i es van començar a fer una sèrie d'intervencions, però clar, en cap cas, segons els informes que s'han pogut anar demanant, no es va fer una descontaminació total d'aquelles terres, no? I aquelles terres són les zones que hi ha aquí. Estem parlant de sediments fòssils que triguen anys i panys a desaparèixer i l'únic que estem demanant és que l'Ajuntament lideri tota aquesta informació, que la demani, que la posi en coneixement de la ciutadania i que si el que s'està fent bé, doncs perfecte, tots en serem conscients i sabrem que el nostre Ajuntament està treballant per nosaltres i pel nostre benestar. Jo crec que fiar-se ara d'un estudi tècnic o d'un informe que diu que les obres s'estan fent bé quan sabem que hi ha hagut tots aquests antecedents, doncs és una mica, diguem-ne, imprudent, no? Per tant, si realment estem aquí per ajudar la ciutadania, informar-la i donar-li tota la informació possible i ajudar-la i tot això, doncs crec que és una bona moció per aprovar. En cas contrari, doncs serà la ciutadania qui haurà de prendre totes aquestes o demanar i tenir aquesta iniciativa per demanar tota aquesta informació amb tot el que ens costarà i després esperem que no surti res incoherent o irresponsable, no? Perquè seria un error. Jo demano, crec que seria bo aprovar-la per aquest compromís que tenim amb el medi ambient i amb la ciutadania de Cubelles. L'altra moció va molt semblant, però bueno, anem primer per aquesta i després per l'altra.
2: Moltes gràcies, senyor Pérez. Alguna paraula?
9: Gràcies, alcaldessa.
2: Un moment. Per ordre. Per ordre. Sí, senyor Monsonis, endavant, sisplau.
10: Gràcies. Des de Junts per Cubelles estem a favor de qualsevol mesura que impliqui una major transparència amb la ciutadania de les accions que afecten el municipi, i especialment en obres grans com aquesta, que generen un impacte i modifiquen el paisatge urbà. I segur que la ciutadania agrairà rebre la màxima informació de l'evolució de les obres. Per això votarem a favor. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Senyor Noeda, sisplau.
9: Gràcies. Senyor Pérez, ja ho vam estar parlant la setmana passada. Això es tracta d'un projecte ministerial fora de l'abarcament municipal. Nosaltres, des del municipi, entenem la seva preocupació, però també cal afegir que els controls tan exhaustius que es poden arribar a fer per part de l'òrgan competent, en aquest cas el MITECO, el Ministeri de Transició Ecològica, i a darrere la Generalitat, i a darrere Biodiversitat, i a darrere doncs, tots els organismes i ens que pertoquen per fer els anàlisis, estudis. Com vostè ha dit, es va fer l'estudi el 2015, això ens posa sobre la taula la quantitat d'anys que hi ha darrere d'estudis, d'anàlisis, de permisos, de conclusions per poder tirar endavant un projecte. L'enderrocament de tota la fase terrestre, per dir-ho així, va anar molt ràpid, La part marina és la que ha tardat més anys i és la que ha portat més cua, per dir-ho així. I ara, doncs, finalment s'ha començat a executar. Són documents de mils de pàgines. No és un document que jo tingui que siguin 60 pàgines que pugui llegir en un moment, són documents de milers de pàgines. Documents que s'han tardat anys en redactar i recolzats i comprovats per tots els òrgans competents. Nosaltres, jo puc demanar això que vostè em demana, jo puc fer la consulta, puc demanar al Ministeri que m'emetin algun tipus de resum o algun tipus de dada concreta que vostè vulgui saber, doncs diguem exactament quines són les dades concretes que vol analitzar, perquè evidentment en uns documents de milers de pàgines costa molt anar a buscar una cosa molt concreta. Llavors, si pot ser més específic, doncs potser és més fàcil trobar aquesta solució. Ja vam quedar que vostè es posaria en contacte amb mi i que em demanaria aquestes dades, doncs aquí estic a la seva disposició.
2: Moltes gràcies, senyor Noeda. Alguna intervenció més?
5: Bé, gràcies per la resposta. No veig incompatible. Sé que la moció és molt extensa i demana un munt de documentació. No veig incompatible poder-la aprovar amb tot això que vostè ens diu. Jo crec que també seria bo. Són documents de més de pàgines i que ja s'ha treballat al Ministeri, que és un gran ente, i això, però tampoc ens dona molta confiança. Això nosaltres ens donaria confiança que l'Ajuntament de Cubelles, jo sé que és complicat el document, però que no sé, que es fes una presentació aquí a Cubelles i que vinguessin a explicar-ho, mira, estan fent això, estan fent que la gent pogués fer preguntes, i no és incompatible una cosa amb l'altra, que ho estiguin fent ells, vale, ens sembla bé, però que també penso que vostès poden posar proactivament aquest interès, més que res per la seva tranquil·litat també, que vostè hi entén d'aquests temes, i per la tranquil·litat de la ciutadania. Hi ha gent doncs, que això, que està més preocupada que l'altra, i tenim antecedents allà que s'han filtrat sediments i coses que no toquen. I no sembla que això s'estigui actuant d'una manera correcta. Per tant, podem aprovar la moció tranquil·lament, vostè no es comprometre a demanar la informació, que jo crec que això seria bo, i de fet crec que és la seva obligació, crec que també la seva obligació a saber què està passant, què s'està fent, i la seva obligació és explicar-ho a la ciutadania. No dir, bueno, ho estan fent ells, ja ens ho creiem, perquè ja ho estan fent ells, ja ens ho creiem, no sé. També fan moltes coses vostès que no ens les creiem i després resulta que passa el que passa. No estic parlant del seu cas concret, però que estem una miqueta farts d'haver de confiar en la política i en organismes que estan molt per sobre de Cubelles. Crec que és compatible una cosa amb l'altra, donaria confiança a la ciutadania i és la seva obligació informar-se i preocupar-se pel benestar de la gent de Cubelles, i crec que és una bona manera de demostrar-ho. Aquí, a partir d'aquí ja, jo no puc fer res més, ho han de fer tot vostès.
2: Només volia recordar que es va fer una presentació d'aquest projecte en el seu moment que vostè hi era present, en tots els regidors del consistori, senyor Pérez, i que tothom tenia la llibertat de preguntar, de demanar tot el que calgui, totes les dubtes que teníem. Gràcies. Davant, senyor Noeda.
9: Sí, només afegir que precisament ara estem... Ja ho hem demanat en el seu moment i estem esperant que ens puguem reunir amb Endesa i amb les constructores i amb tots els tècnics perquè ens expliquin una mica, doncs, fer un resum perquè nosaltres el puguem transmetre a la ciutadania. Estem treballant amb això, no queda molt perquè ho puguem posar. És un seguiment que jo vaig demanar personalment precisament per el que vostè indica, perquè volem tenir una mica de... Jo tinc que poder explicar al poble què està passant. Llavors, jo personalment els hi vaig demanar que poguessin fer un seguiment periòdic dins del marc dels 2 anys i mig d'actuació. Doncs vam calcular que primer s'instal·larien, farien a la còpia, començarien les execucions bàsiques i un cop comencem a tenir uns resultats una mica sòlids, llavors comencem a treballar amb això. A part d'això, jo participo de manera mensual, des de que han iniciat les obres, en la comissió ambiental. I aquí vull afegir, ja que estem parlant del tema, que és el primer cop que veig una obra amb un seguiment ambiental tan estricte i amb un seguiment hi ha una involucració dels propis treballadors de l'obra que se'ls ha fet una formació ambiental perquè detectin coses com espècies invasores, espècies autòctones que estan en llistats de protecció europea, i s'ha actuat en conseqüència. Jo ja he tingut 3 avisos, 2 de nius de corriol que estan identificats, que s'han marcat i que s'ha actuat fora d'aquest àmbit mentre estan en època de nidificació, i a sota l'aigua hem trobat una espècie que es diu litòfaga, que és un mol·lusc, que està dins dels llistats europeus, i que aquestes roques on estava aquest mol·lusc s'anaven a retirar juntament amb totes les altres roques, i es va fer una valoració de veure com podíem no treure-les i on reubicar-les. Vull dir, estic posant casos ja pràctics del seguiment ambiental que hi ha darrere. Jo em dono per satisfet, per part de formar, per ser membre de i formar part d'una comissió ambiental, i segona perquè, ostres, és, crec que és el primer cop que veig una actuació ministerial amb tanta, amb tant detall i amb tant de seguiment. I això, doncs, esperem que tingui uns resultats positius. Malgrat això, he escoltat el que vostè.
2: Mira, jo volia afegir una cosa a el que ha dit el meu company al regidor de Medi Ambient. Només pensi, perquè vegi la magnitud del control que hi ha aquí, hi ha dues persones que van tot el dia a darrere els polls que han nascut, a veure on van i a on no van. Perquè vegi el sap què vull dir? Vull dir, és que és moltíssim el control que hi ha, eh? I vostè ho podrà saber quan... Digui, sisplau.
5: M'agrada més la intervenció del regidor, que sí que realment es preocupa, o sembla, i que traslladarà aquesta informació que està recabant a la ciutadania, sembla bé. I torno a posar de manifest que aquests comentaris que fa la senyora Forell, no, vostè estava a la reunió i hagués pogut preguntar. Escolti'm, si a moltes reunions ens conviden d'un dia per l'altre, no ens donen la documentació que ens han de donar, de fet, a vegades ni per venir ple tenim la documentació que toca, no vingui amb aquestes pixaretes aquí de voler adicionar les persones, no. No ho faci perquè és lleig, primer sap que és mentida.
2: Però sap una cosa, si vostè ja m'està buscant.
5: No, jo no estic buscant res, estic responent a el que vostè
2: ha dit. Si vostè diu que haguéssim tingut que fer una presentació i l'han feta, jo li tinc que dir
5: no, que l'han fet. No, va fer la presentació inicial, però és que aquí volíem fer un seguiment i que realment el que ha explicat el regidor té lògica. El que ha explicat vostè, pues, com sempre, palla, tot palla.
2: Anem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Moltes gràcies. Com queda, senyora secretària?
3: La moció no és aprovada pels vots en contra d'Unitat Covellenca, Partit Socialista, En Comú Podem i els vots a favor de els grup municipal Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
2: Sí. Molt bé. No era l'altre. Moció que presenta, anem per l'última moció, moció que presenta el grup municipal la CUP per la protecció de la salut pública de mala contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa al municipi de Covelles. Senyor Pérez, sisplau.
5: Bé, aquesta moció ja la vam presentar fa un temps, ens la van tombar com era d'esperar, però nosaltres no deixem d'insistir en que pensem que s'ha de treballar més per la ciutadania i per això tornem a portar aquestes mocions. No? A part, ara tenim molt més context sobre la moció que vam portar en el seu moment i com tots sabem, o com vostès ho haurien de saber, suposo que sí que ho saben, l'any passat es van detectar índexs elevats de la emissió d'ozó allà a l'estació de que hi ha el poliesportiu, no? De fet, en aquell cas hi havia més índexs elevats en diferents punts de Catalunya, bueno, sobretot aquí a la zona de Vilafranca, recordo que també hi havia, però a l'estació de Covelles es va detectar, bueno, o es va dir, o suposo que els van dir vostès, que hi havia hagut una avaria en l'estació meteorològica. Evidentment, es van demanar que els es van demanar arrel de que havien dit que havia hagut una avaria, es van demanar els informes que valessin que aquesta avaria hi era, no hem de per què no creure-ho. El que sorprèn és que aquests informes no han aparegut mai. Per tant, l'únic que tenim i que pot demostrar que hi havia una avaria és un titular a les xarxes socials. Hi ha hagut una avaria i les mesures que donava aquesta estació eren elevades i eren errònies. No hi ha res més que un titular, per tant, costa de creure i això, per això ho posem de manifest. No sé si sabia això de la avaria, ho sabia, però que no ens havien facilitat els informes, tot i que també s'han demanat a l'Ajuntament de Covelles per si des de l'administració es pot fer més força i aconseguir aquests informes, doncs no s'han aconseguit. La GAIP ja ha dit que s'han d'entregar i seguim esperant aquests informes. ho trobarà estrany, si més no, ho trobarà molt estrany que, això, que aquests informes no apareixin. Aquest any hem entrat a tenir mesures d'ozó molt elevades només a Cubelles, això ho vam comentar l'altre dia. No tinc més dades que aquestes, però que això és, vostè ja sap com aconseguir-les, i si no podem quedar un dia i revisar-les, no? Però sempre es donen a Cubelles aquestes mesures elevades, aquests índexs que són perillosos, pues, per segons quin tipus de perfil, de les, jo, en el meu cas que tinc asma, i d'altra gent doncs, podem veure'ns més afectats. El que estem demanant, i arrel de que es faran obres importants, teòricament, a Cubelles, com la plataforma logística, que evidentment serà un focus de contaminació important, o almenys això hauríem de saber, el càmping de luxe que podés la retrasa una mica, i la famosa desaladora, no? Que sí que han dit que els mateixos informes de la desaladora, com suposo que vostès sabran, han dit que els nivells de contaminació a Cubelles durant 2 o 3 anys que dura la construcció seran elevats i per sobre dels llindars permesos. Això ho posa l'informe, no m'ho estic inventant, són dades. El que estem demanant, veient que allà la mesuradora que hi ha, allà al poliesportiu, sempre dona índexs superiors als normals, doncs demanem que es posin més estacions meteorològiques repartides per Cubelles. Feia una estona dèiem que Cubelles no és la mateixa d'ara que la fa 2015 ni la fa 2006, inclús quan hi havia pagesos a la plaça del mercat collint patates. No és la mateixa, per tant, pel bé de tothom, crec que és bo tenir aquesta informació, crec que seria bo pel seu govern doncs mostrar una mica d'interès per la salut de la ciutadania, per tant demanem aquests mesuradors que tothom té casa, però que vostès els puguin facilitar i que puguem mesurar totes aquestes coses que des de la construcció de l'ensaladora diuen que els índexs seran molt elevats i superiors a lo normal. Per tant, és una moció més pel benestar de la gent de Cubelles, per la tranquil·litat de tothom, i que no hi hauria cap inconvenient en que es pogués aprovar. Gràcies.
2: Alguna intervenció? D'Àlex? Endavant, senyora Eda.
9: Sí, gràcies. Bueno, un altre tema que ja vam parlar també la setmana passada. Aquest pic que va haver-hi l'any passat, com que va ser una posa puntual, ens va arribar pels medis que havia sigut una anomalia, i certament, com que va quedar amb un episodi tan puntual, doncs va quedar com una efemèride. Jo desconeixia que vostès estaven demanant específicament resposta de tot això. Ja li vaig dir que miraríem. Passi'm el número d'instància, que l'estic esperant, que em va dir que m'enviaria. I mirem a veure on estan les respostes, o si no s'han donat, doncs per què no s'han donat, i averiguem per què no tenen les respostes. Ja està, en aquest aspecte, fantàstic. I en referent a proposar-ne més, jo no sé fins a quin punt un municipi té força per demanar més punts de registre atmosfèric. Ho desconec, puc fer la consulta i puc veure quines valoracions fan, però entenc que és a nivell de generalitat i que ells estudien una sèrie de punts concrets per tenir uns baremos generals d'arreu del territori. És igual que les boies de mesura de la mar, hi ha en llocs concrets on la mar puja més de volum, puja més d'alçada, i això ens donen unes lectures generals estimades de com funcionen les corrents de la costa, no? Llavors, per la mateixa lògica, han d'estar fent el mateix amb els lectors atmosfèrics. Mirem.
5: Sí? Veiem que tenim els informes de la Sardora que diuen que els llindars de contaminació superaran, penso si no ho pot fer la Generalitat o l'Estat espanyol o qui toqui, doncs ho podria fer l'Ajuntament de Cubelles. De no poder posar-ne 10, perquè segurament no hi ha pressupost per aquestes coses, per d'altres sí, però posar-ne un parell o tres, jo crec que sí que hi ha pasta, perquè estem pagant molts impostos aquí, eh?
9: És que jo desconec, eh?
5: Posar-lo a nivell d'Ajuntament.
9: Si és l'Ajuntament que l'ha posat, això ho hauria de consultar. O és una cosa que ha posat la pròpia Generalitat, com li dic.
5: Però poden posar amb vostès, seu?
9: És que no ho sé, jo no recordo, jo no hi era quan es va posar, llavors no sé qui el va posar, ni si ens el van donar o el vam comprar nosaltres, no tinc ni idea. Això ho hauria de consultar.
5: Molt bé.
2: Sí. Ara li farem una...
11: Sí, jo només li volia, perquè no he parlat a la primera moció que ha presentat, però ja que les ajunto totes dues, només li volia explicar, primer, que això de l'aparell de contaminació va costar molt, perquè... Bueno, la senyora del PP ja ha dit que fa uns anys que estic en política, vostè ja dirà que que porto més anys aquí que no sé què, però la història s'ha de recordar. I quan es parla amb veïns i veïnes de Cubelles, se'ls ha d'explicar tot, senyor Pérez, se'ls ha d'explicar tot, d'on venim, on estem, on anem, se'ls ha d'explicar tot. No se'ls pot dir que ve un diputat que no en té ni idea d'on té Escubelles i explica que hi haurà camions que portaran a la plataforma logística tot això i contaminaran. No se'ls pot, la gent se li ha d'explicar la veritat. I els anys que es va lluitar, i molts de nosaltres, pares dels guns que van lluitar per tema de la central tèrmica, quan hi havia, es va aconseguir aquest mesurador, que vostè diu que encara molt més, es va aconseguir aquest mesurador que va costar moltíssim i al final es va posar per tot l'índex de contaminació. I es va costar molt treure la zona energètica i vostè això no ho explica, ni ho explicarà mai, ni amb els veïns ni amb les veïnes de Cubelles. Que Cubelles ha aconseguit un èxit, que ha sigut treure una zona energètica que hi havia instaurada en aquest municipi de fa molts anys, que es llevaven molta gent d'aquest poble i tenien el cotxe tacat de la central tèrmica, els arbres fruiters tacats de la central tèrmica. Tot això és el que hem avançat en aquest municipi, val? Hem avançat en tot això. Ara vostè ens vol posar que si hem aconseguit, que si no hem aconseguit, que amb aquestes mocions, doncs sí, s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit. Abans hi havia un dispositiu a la porta de l'Ajuntament que mesurava amb línies a la qualitat de l'aire. I ara tenim un que es va aconseguir, que la Generalitat va posar al poliesportiu i mesurem aquest aire. Però expliqui-li, sisplau, als veïns i les veïnes de Cubelles que li venen a vostè a fer que presenti aquestes mocions, expliqui-li la veritat d'on ve Cubelles. I si no ho sap, busqui un llibre. Si vostè no hi era en aquells moments perquè vivia en un altre lloc, doncs busqui un llibre i estudi i es miri o parli amb els amics del castell que li explicaran la història d'aquest municipi i a on estem. Digui la veritat d'on estem. És veritat que podríem estar millor, està clar, ojalà hagués vingut una proposta en els terrenys de la tèrmica per posar una indústria, sí, ojalà, una indústria molt potent d'automòbil on te poguessin fabricar, on te poguessin fer mil coses i poguessin donar a 400 persones de la nostra vila, li poguessin donar feina, ojalà tinguéssim això, però anem avançant, mica en mica. Però el que no es pot fer és explicar-li a la gent mentides, fàbules, i que si tenim una contaminació, que si estem en el ministeri ens està posant aquí contaminació, ens estan traient les coses, no. A la gent se li ha d'explicar la veritat. D'on venim i on estem? A on anem? Bueno, potser en el futur el marcarà vostè, o potser en el futur el marcarà Vox, o potser el futur ho marcarà un altre, però ara mateix estem on estem. I aquesta és la realitat d'aquest municipi. Per això aquestes mocions que vostè presenta, home, estan, bueno, d'aquella manera, després posa les seves pollites en punts que vostè sap que fan molta mal. Fan molta mal. Perquè vostè, en una moció d'aquestes, acusa a tot el govern municipal i a tots els regidors d'aquí, regidores, que votin en contra, d'anar contra la salut pública dels cubellencs. I això és molt lleig, senyor Pérez. Això és molt lleig.
5: Molt bé, doncs anem endavant, senyor Pérez. Pineda, estem l'any 2026, oblidi ja el passat, home, perquè els que estem dient que Cubelles ja no és la mateixa de fa 25 anys i fa 30 o fa 70 quan vostè va néixer, evolucioni. Estem a dia d'avui, estem aquí, i serà escrit a vostè perquè defensi la ciutadania. Va venir un diputat a Cubelles, sí, i va dir que els camions contaminen. Els que contaminen, clar, si ho hem d'explicar, tot expliquem-ho tot. Què van dir vostès? No? Que els camions no passaran per Cubelles. Per què no passaran per Cubelles? Si hi ha una normativa que permet que passin per Cubelles. Vostès van dir els camions no passaran per Cubelles. Més de 300 camions diaris. Poden passar per Cubelles si el seu destí és Cubelles. Poden passar per el C31. Per què no van dir-ho vostès això? Per què no van dir-ho? Perquè no els interessava dir-ho. Van dir que tots passarien per l'autopista i que estaria prohibit passar per aquí. Doncs informis, evolucioni, miri internet, hi ha moltes coses xules que donen informació. No menteixin, més de 300 camions diaris portarem a Cubelles. Vam treure una merda per posar-ne una altra. La tèrmica fa ja no hi és. Però vostè, que teòricament és el partit dels comuns, teòricament, un partit ecologista, va votar a favor d'aquesta merda nova. Quan a tot arreu, s'estan votant en contra de tots aquests projectes, conec per què va malament conec la plataforma logística, perquè és dolenta, i van presentar al·legacions perquè és dolenta. Si la plataforma logística hagués estat a Cunit, vostès haurien presentat al·legacions perquè no es fes. Perquè no es fes la plataforma logística, perquè l'únic que veuen vostès és dinerets. Dinerets. És l'únic que veuen vostès. Per què? Perquè fan falta dinerets a Cubelles. Per què fan falta dinerets? Perquè tenim mala gestió. I tots aquests temes és el que vostès els porta a contradir-se amb les seves polítiques ecologistes i a dir que expliquem la veritat. Expliquin la veritat de tantes coses, però és que passa, saps què passa que no expliquen mai res? i ens hem d'entrar tot per la premsa. I li recordo, els camions contaminen, sí. I va venir un diputat a dir-ho, sí. I si vostè m'ho vol negar, doncs negui-ho.
11: Però, perdoni, però, escolti'm, tot això que vostè diu, és que jo només li estic dient que vostès expliquin la veritat d'on estem. I si no la coneixen, la demanen. Però a Cubelles, i els cubellencs, molts de gent que d'això no ho sabrà, a Cubelles hi havia dos cicles combinats autoritzats amb un impacte ambiental afavorable. A que això no ho sabia? Ho sabia? No, però ja està. L'autopista passa per Cubelles.

0: Té la raó absoluta sempre, sempre. Anem a passar la votació, si els hi sembla. Vots a favor? De la moció.
1: Vots a favor.
0: Abstencions? Vots en contra? Molt bé, senyora secretària.
2: La moció no queda aprovada pels vots en contra d'Unitat Covellenca, Partit Socialista i En Comú Podem, l'abstenció del grup Vox i els vots a favor de Junts per Covelles, Esquerra Republicana, PP i CUP.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Anem a passar a l'apartat de precs. Algun prec, sisplau?
3: Sí, estava buscant.
0: Endavant, senyor Pérez.
4: Ahir va de llegir-se-la perquè serà mentida que vostè no se la sàpiga si no la descobreix.
0: Precs?
4: Bé, sí, un moment, ja està corrent el temps, tinc temps, no per parlar, estic llegint. Estem vivint o patint la pitjor legislatura de la història de Covelles, on alguns ho venien a salvar tot i d'altres no en sabien més. Covelles no es governa des de Covelles, sinó que es fa des de Vilanova, des de Cunit, des del Consell Comarcal del Garraf o de la Diputació. Els vostres partits ens han abandonat a la nostra sort i estarem anys pagant les conseqüències. Casos de possible corrupció, mala gestió, sobresous, advocats, interessos de demora, multes, plataformes logístiques, càmpings, asseguradores, crims contra el medi ambient, falta de transparència, de bon govern, males pràctiques i gens d'autocrítica. Ara falta un any per les eleccions, que començaran els cants de sirena i engatussar la ciutadania amb intentar fer la feina que porten anys sense fer. No perdem un dia més i poseu-vos a servir la ciutadania de veritat. Amb la de coses que hi ha per fer, i avui, com ja estem acostumats, només heu portat un punt al ple per perjudicar la ciutadania amb un 7% de l'increment de rebut de l'aigua. Estem intervinguts per Hisenda i aquí no passa mai res. Preguem que us poseu les piles, que sigueu responsables i deixeu de mirar les vostres cadires i començar a treballar per la ciutadania. És una vergonya que amb la que està caient només portin avui un punt al ple com ja estem acostumats. Al mig deia això.
3: Sí.
0: És que com parla tan de pressa, a vegades costa d'entendre. Perdó? Ah, no. No escolto. Bueno, més precs. Bueno, doncs anem per les preguntes, sisplau.
4: Una altra vegada jo. Bueno, ja hem portat aquest tema de la brossa diverses vegades aquí, però he vist que una de les últimes reunions de la Mancomunitat, on ens dona la raó a nosaltres i els seus propis companys, si no ho hagués, el van esbroncar amb acusacions com les que eren incompetent i d'altres adjectius per la mala gestió del sistema de brossa, amb constants improvisacions volem saber el cost que han tingut els moviments de contenidors que s'estan fent últimament. Sembla ser que la planificació, que no hi ha planificació, que no hi ha estudi ni control, així com la famosa gàbia que va començar a posar-se a mig del passeig i va haver de retirar al cap d'un dia. Per tant, volem saber quin cost tenen aquests moviments de contenidors que s'estan fent. Fa poc l'alcaldessa va anar a una inauguració de pisos a 1 milió d'euros dient que en destaca l'impacte positiu d'aquest projecte al municipi. Quin serà aquest impacte positiu? Creu que pujarà el preu dels pisos amb aquesta nova promoció de Covelles? És el model de turisme que busca aquest govern? A què ha passat amb el projecte Pinya dels Avis de Covelles? Ha desaparegut? Per què ha desaparegut? Hi ha un acord de ple del març del 2025 que deia que quan hi hagués pressupost es faria una auditoria. Quan es farà aquesta auditoria? Està contemplat els pressupostos? El PSC es va comprometre que no hi hauria més aixecaments d'objeccions suspensives per part de l'interventora i, en canvi, en els decrets d'alcaldia que hem rebut, en aquest ple està ple, està pleníssim. Hi ha molts diners allà que s'estan aixecant objeccions suspensives d'intervenció, quan es va dir que no passaria més. Tenim carrers lliures malmeses i encara i a sobre responsabilitzen la ciutadania de si es fan mal o s'espatllen cotxes amb els nous vedents. Per què ho fan? La responsabilitat és seva per tenir males condicions. Entendríem que fos un punt concret o pocs punts, però és una cosa tan generalitzada com elles que ens sorprèn que ocupin la ciutadania per tot això. Per què responsabilitzen la ciutadania en lloc de reclar totes aquestes perfectes? Assumiran alguna responsabilitat sobre tota aquesta deixadesa? Què ha costat cada un dels vedents que s'han posat i arreglat ja diverses vegades a Covelles? Repeteixo, què ha costat cada un dels vedents que s'ha posat i arreglat diverses vegades a Covelles? Aquesta pregunta la portem fent des del novembre.

0: Cubelles està sempre analitzat per Agenda perquè aquest govern no ha complert amb les seves obligacions bàsiques. No van enviar els diners pressupostaris a temps i hem acabat amb retenció d'ingressos. Hi ha diners per advocats, per multes, per interessos de demora i paquetes de polítics, però no n'hi ha per pagar proveïdors, o almenys algun d'ells, que han de fugir sense acabar, per exemple, les obres del centre de dia o els pisos d'emergència de la Casa Violeta, amb el conseqüent sobrecost que això ens suposarà. O tampoc n'hi ha per parcs inclusius, voreres, carrers o platges accessibles. I ara la conseqüència és clara, menys diners a caixa i més risc per a la gestió municipal. La pregunta és simple. Ja fa uns anys que posem sobre la taula la mala gestió i ara també el posen vostès. Tard i malament, per això heu hagut de demanar ajuda al Ministeri. Qui assumirà aquesta responsabilitat i com pensen revertir-ho? Quants diners exactes es van retenir per Hisenda aquells mesos? Per què no es van enviar en termini les línies del pressupost? La pressa d'aprovar un mal pressupost al preu que fos a l'abril i amb advertiments d'intervenció era per això, per la mala gestió? Això afectarà pagaments de proveïdors o hi haurà més endeutament? Per estar en aquesta situació, aquest Ajuntament ha hagut de sobrar els 90 dies de pagament, cosa que no és fàcil, a proveïdors, i assumir un pla d'ajust amb el Ministeri. Això és un tràmit que vol dir que és un indicador clar de mala gestió econòmica. Quines mesures es prendran i s'hauran d'assumir amb el Ministeri? Quines són i si ja ens venen imposades?
1: Vol respondre alguna cosa, senyora Corbillo?
2: Sí, gràcies. No responc quasi mai amb les preguntes perquè sé que va per escrit, però donada la informació que està donant el senyor Pérez, que és bastant greu que digui que s'han intervingut al Ministeri d'Hisenda, això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real, no és real. Contrasti la informació, la contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau. És que està fent el mateix que el senyor Mena, però en una altra índole, a nivell econòmic, vostè. Llavors, contrasta la informació amb els tècnics, que l'equip tècnic d'Hisenda sempre ha mostrat disposició amb vostè i aquests titulars no els faci cap a la població, perquè no és real. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. I bueno, pues, senyora Navarrete, vostè també té pregunta.
3: Sí, gràcies. Teniendo en cuenta la problemática de la vivienda que hay, y bueno, yo quería saber si se están, de hecho ya lo he hablado alguna vez con la señora Corbillo, si se están haciendo un seguimiento o se ha contactado con los diferentes bancos que tienen pisos en propiedad que se han quedado los bancos por falta de pago y tal, y se puede gestionar alquileres sociales. Entonces, ¿hay algún seguimiento en ese aspecto? ¿Se ha hecho algún tipo de reunión con los diferentes bancos a ver si se puede llegar a todos estos pisos que están vacíos, que pertenecen a bancos, a ver si se puede llegar a algún tipo de solución? Porque al final con eso también evitamos ocupaciones, porque ofrecemos alquileres. Por otra parte, quería preguntar, teniendo en cuenta de que ya casi va a ser un año de la dana que tuvimos en Cubelles, quería saber cómo están las conversaciones con el ACA, porque lo he preguntado en diferentes ocasiones si se me podía pasar acta. En principio no se me ha dicho nada y bueno, al final nos pusimos en contacto con el ACA y me ha dicho que no hay actas de ninguna de las reuniones y que se han mantenido dos reuniones al respecto. Teniendo en cuenta que estamos en mayo y va a ser casi un año ya, y yo no veo que haya soluciones de momento, pues quería saber en qué punto estamos, si realmente los organismos implicados se van a poner las pilas y vamos a buscar soluciones. Por otra parte, quería también pues repetirme, como me repito cada año cuando estamos a punto de estas fechas, ¿vamos a cumplir la normativa de prohibida la venta ambulante? Siempre volvemos a estar en la misma dinámica. Espero que este año se cumpla la normativa y no se permita la venta ambulante. Gracias.
1: Moltes gràcies. Senyor Pérez?
4: Sí.
1: Senyor Pérez. Senyor Soler, senyor Soler.
4: A Junta de Treball de l'11 de març, informen que per fi hi ha hagut un canvi a l'actualització de patrons de la Fundació està bé, amb la qual cosa me n'alegro molt, i el que els vull preguntar és que en quin punt estan ara i com han avançat, perquè la casa s'acaba a trossos, quins són els següents passos que estan realitzant. En el mateix lloc parlen de l'aliança, d'una reunió que han mantingut amb el president de l'aliança i amb l'empresa del COP57, que s'ha parlat d'aquesta possible compra per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, que tenen avançat? Els hi anava a preguntar, però ja sé que em contestaran, perquè en aquest acte s'especifica que es demana un informe a l'enginyer. Els anava a preguntar en quina situació està, però evidentment una setmana després més o menys va agafar la baixa, així que imagino que no n'hi ha cap informe. I la pregunta que els hi faig és que a més el senyor Hugué demana externalitzar l'informe econòmic i jurídic, i els hi demano si ho han fet i el motiu per què ho externalitzen. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Soler. Senyor Monsanis, endavant, sisplau.
5: Sí, gràcies. Tenim dues preguntes. La primera, hem vist algunes notícies de municipis que estan recuperant pous inactius per guanyar recursos propis. Voldríem preguntar quants pous inutilitzats hi ha actualment a Cubelles en espais municipals i quants d'aquests es podrien recuperar per guanyar autonomia aquífera. I la segona, a la plaça Marciol Güell hi havia un gran pi que formava part del paisatge urbà natural de la nostra vila i alguns veïns ens han traslladat la preocupació perquè s'ha tallat aquest pi. Voldríem preguntar per quin motiu s'ha tallat. Gràcies.
1: Moltes gràcies. No hi ha més preguntes? Bueno, doncs ens emplacem al mes del ple de juliol. Moltes gràcies als espectadors, als mitjans de comunicació i bona nit a tothom. Gràcies. Necessita el senyor.
6: Doncs fins aquí el ple municipal corresponent al mes de maig, un ple ordinari on s'han pres diverses decisions, bàsicament doncs, s'han debatut mocions, 6 mocions diferents, però també s'ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua, un augment de la tarifa de l'aigua que estava inclòs en el contracte signat el 2024 amb l'empresa Agbar i que, per tant, doncs, hi haurà aquest increment en el preu de l'aigua a Cubelles d'un 7%. Farem un resum del ple municipal, com és habitual en els serveis informatius de Ràdio Cubelles, ja a partir de demà. Nosaltres tanquem aquí aquesta connexió amb el Centre Social Joan Roig i Piera, tanquem també la retransmissió del ple i ens retrobem, com sempre, en els serveis informatius de Ràdio Cubelles. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
3: I avui parlem amb Xavier Pedro, del GPEC, i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
3: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
5: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, en havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui. Uh-huh. Sí, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
3: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, uh-huh, no?, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir doncs, on aquests diners doncs, a la vostra associació?
5: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta, l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.

0: perquè cada, fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. I bons són ells qui venen l'entitat, no, diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escullin a quina entitat volen donar donatius aquell any.
1: I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no? La cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril. No sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
0: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquells diners, no? I és una bona manera, no, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que no les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no? Que això és superpositiu. Sí, que més o menys vam passar per unes 16 classes en total, i deuen ser uns 400 alumnes, o sí, això. Mira, no sempre es pot fer aquesta tasca, i gràcies a l'excusa de la cursa, doncs vam poder establir aquesta relació.
1: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
0: Uh-huh. Ah, bueno, doncs, més o menys el que els vam explicar, ja que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient, ¿vale? Per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs, que saben més de lleis, etcètera, i llavors intenten aturar, doncs, accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental i projectes de conservació d'ecosistemes o de espècies, com a casa aquí a Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Camanegre, les platges, i bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats, que bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem, i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
1: Uh-huh. L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop, uh-huh, també, doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra entitat?
0: Sí, per una banda, sí, sobretot, doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen, i bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no?, que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positiu que sí que coneixien el Corriol Camanegre, que havien vist també alguns cartells que hi havia a la platja amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això, altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, de que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja, i es van interessar força. Uh-huh. L'experiència va ser molt, molt positiva, eh?
1: I entenc, doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30, o un cop, uh-huh, s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
0: Prèvia, perquè era com una forma d'animar a l'alumnat a participar en aquesta cursa. per dir-los, bueno, us animem a participar.

0: I que sapigueu que si feu un donatiu, no? Que si se'ls demana que feu un donatiu així, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé, perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, es veu que participa molta gent. Ja fa, doncs em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa, i bueno, que cada any té molt bons resultats.
1: Uh-huh. Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
0: 700, més o menys.
1: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més un... no és una gran cursa, no? És més una... com un recorregut molt, molt solidari, no?
0: Sí. Sí, això. Bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més a... algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan, i com un dia pues, especial, no? Dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària, i n'hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Uh-huh. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
1: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret, o no sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix?
0: Uh-huh. Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat, i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos, i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs és el tema de posar al·legacions, i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
1: Uh-huh. Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
0: Bueno, que és un missatge, com a missatge és que bueno, que si ens escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles, perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt ben dissenyat, molt ben organitzat, i bueno, realment és els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent, i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
1: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu allò, aportacions, d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
0: Sí, tenim, sí que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses, també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta, i bueno, animem a tothom a que faci, tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que llavors seria com una quota que és anual. Uh-huh. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
1: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio, amb el Compartim la platja amb la natura, els propers uh-huh. capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: que hem de fer sols.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Una vegada més anem a tocar de peus de terra i com sempre ho fem amb l'Adrià Carné Podòleg. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I avui ens portes dos termes, dos paraules que els hem escoltat moltes vegades i que potser a molta gent els hi pot fins i tot confondre i semblar la mateixa cosa, però no tenen, no, en principi no ho són. Que són les paraules...
1: Les fascitis i els espolons calcanis o esperocalcani.
0: Vale, o sigui que és bàsicament a la part de la planta del peu, no?
1: Exacte, la
0: però
1: part del taló.
0: Són dues coses diferents.
1: Sí, de fet, he portat aquest tema, ja hem parlat algun cop sobre la fascitis, però la cosa està en que hi ha molta confusió, molta gent quan escolta la paraula esperó calcani, no? O espolón calcani, és algo que és molt habitual, algo que qui més qui menys ho ha escoltat, però en canvi la fascitis no és tan coneguda. I el que vull intentar explicar avui és que molts cops el dolor no ve per aquella punxa que es veu a l'esquelet, que es veu com una punxa allà i dius, ostres, m'ha sortit una punxa al calcani i això ha de fer mal, sinó que realment el motiu principal sol ser la fascitis. I el tractament tampoc és treure aquesta punxa, sinó que es poden fer tractaments no invasius que treuen el dolor 100%.
0: Llavors, què és la fascitis? Anem per parts. La fascitis què és? Quan tenim fascitis?
1: La fascitis, si algun cop us ha passat que us heu llevat pel matí del llit o esteu un rato estirats al sofà o el que sigui i us poseu drets i noteu un dolor a la zona del taló, unes punxades, que després al caminar una mica ja milloren i desapareixen, això és la típica fascitis, ¿vale? Fascitis no és més que una inflamació de la fàscia, ¿vale? La fàscia i la itis. Itis normalment sempre vol dir inflamació, ¿vale? Llavors, el cos, a part de tenir músculs, lligaments, tendons, ¿vale? Té uns, com unes menes de teixits que es diuen fàscia, d'aquí ve el nom, que de fet en tenim per tot el cos, però en la planta del peu justament n'hi ha una que és molt gruixuda, molt important, i és la fàscia plantar, ¿vale? I al final no és més que una espècie d'amortiguador del peu, ¿vale? Una mena de teixit que connecta el pont del peu, per dir-ho així que s'entengui fàcil, la part de darrere amb la part de davant, i el que fa en repòs és ajuntar, no?, el que seria els dits amb el taló, és com si fos una mà que es tenca. Quan tu apliques força i poses el peu en el terra, el que estàs és obrint, és com aplanant el pont, i aquest teixit s'estira i crea tensió, com si fos un arc de tirar fletxes, doncs el mateix. I això és un mecanisme que vam agafant amb l'evolució de l'ésser humà quan ens vam anar començant a posar drets, perquè el peu, a part de ser una base de sustentació, també ens ha d'ajudar a progressar cap endavant, no? A moure'ns. Llavors, és com una espècie de mecanisme que emmagatzem energia quan es tensa, quan el pont com s'aplana una miqueta, i s'allibera per fer el pas, no? És com un, en castellà es diria un resorte, una molla, doncs és com la molla natural del peu.
0: I aquesta fàscia es pot inflamar.
1: Exacte. Vale? I és molt, molt, molt habitual. De fet, nosaltres en consulta tenim dos tipus de visita. Un és la quiropòdia, que és quan ve la gent, doncs, que li tallem les ungles, li rebaixem les durícies, li tractem tot el que és tema de pell i ungles. I l'altre és l'estudi biomecànic o estudi de la trepitjada, no? Que és mirar al final, doncs, quan tens un dolor de genoll, esquena, cadera, peu, doncs mirar si estàs caminant o tens alguna biomecànica alterada que t'ho provoqui. Vale? I la fascitis és com la reina, és lo típic, és el que més veiem. No? Un pacient que ve i et diu, mira, jo és que tinc molt dolor al taló, quan em poso dret pel matí em fa molt mal, després quan ja camino millora, no? I cada cop m'estan anant a pitjor, o a vegades em ve, a vegades em va, i això és la típica fascitis. Vale? És quan tens un excés de tensió a la fàscia, ja sigui per un peu pla, per un peu massa pont, depèn de l'esport o feina que facis, depèn del calçat, mil factors que poden provocar que la fàscia s'inflami. Inclús hi ha gent que li ve i li va, vale? Depèn de l'època.
0: I pot ser que aquest dolor se'n vagi també cap al pont, diguéssim? Cap
1: sí.
0: al tros aquest que deies tu que té aquest moviment, no? Sí. D'anar-se estirant i encongint?
1: Sí, de fet, al final, el més típic, sol ser un dolor a la zona just del taló, vale? És on comença la fàscia, és literalment, que és on surt l'esperó calcani, que per això tractem el tema, perquè són com germans, vale? S'ha d'entendre que no és el dolor d'una cosa o de l'altra, sinó que són com germans, vale? I al final en el peu no només hi ha la fàscia, sinó que hi ha moltes coses, allà dins en el pont hi ha petits músculs, altres lligaments que també es poden inflamar o donar algun problema i semblar una fascitis quan realment no ho és. Vale.
0: El que escoltem moltes vegades és els esportistes, no? Mm-hmm. que potser són, també pateixen molt dels peus perquè evidentment doncs, porten un ritme de competició alt i diuen, té fascitis plantar. I sí. Llavors després ve associat de, això és ja, difícil ja. Que es curi, no? o que s'acabi de curar del tot.
1: No, realment té bastant bon tractament. El que passa que la gent quan no s'ho tracta i va passant el temps, ja passa de ser una fascitis a una fasciosis, que és quan ja les fibres... Penseu que al final el que fa mal és que quan et poses dret o dreta pel matí, o quan portes un rato que el cos s'ha refredat perquè estaves relaxat en un sofà, en una cadira, i et poses dret, el teixit està fred, ¿vale? Llavors, és com quan et lesiones en un partit d'algo, ¿vale? Et lesiones amb calent, no fa mal, i quan et refredes fa mal, ¿no? Pues aquí passa el contrari. Tu quan et lleves i apliques força al peu, tenses la fàscia, tenses fibres, es trenquen aquestes petites fibres, això fa mal perquè el cos està en fred i a la que comences a caminar va calentant i va millorant, ¿vale? I amb el tema que comentaves dels esportistes, el que passa és l'activitat. Al final no és el mateix una persona que va només a comprar el pa i a fer un passeig que una persona que està entrenant 4 o 5 hores al dia. Vale? Inclús les teories de la patologia, no, del dolor, sempre parlen de que tu pots tenir un pacient que faci molta activitat i un altre que menys, però pots tenir un pacient que tingui el peu molt bé i un altre molt malament. Tu pots tenir un peu molt bé, que en principi no dona cap problema, però com que fas tanta activitat et pot acabar donant un problema. En canvi, pots tenir un pacient que tingui un peu molt desestructurat, un peu que diries, ostres, aquest peu li ha de fer mal sí o sí, però com que el seu dia a dia, la seva feina i tal, no li fa caminar molt, no li genera el problema. O sigui, al final es tracta una mica de l'activitat, de l'ús que li dones al peu.
0: I el tractament de la fascitis quin és? Perquè, clar, no sé si es pot embenar, si es pot...
1: Bueno, hi ha moltes formes. Sí, al final és com que és un clàssic tant pels fisios, pels podòlegs, pels traumes, pel metge de capçalera, és una patologia molt, molt, molt clàssica. Hi ha moltes formes d'abordar-ho, ¿vale? Al final, per exemple, pots prendre un antiinflamatori, ¿vale? I et treu el dolor, ¿vale? Pots anar al fisio i et fa, nosaltres per exemple tenim un fisio osteòpata que et poden fer tant osteopatia, no? Que és això del crec, no? que et cruixeixen, amb el peu també es pot tractar la fascitis. Es pot tractar amb maquinària de fisio, pues, a l'indiva, radiofreqüència, mil històries, o inclús amb massatge. Es pot tractar amb exercicis que pots fer tu a casa, es pot tractar amb infiltracions. Cada un té és una forma diferent d'abordar el problema, vale? Inclús amb bandatges també, si fas un bandatge compressiu també, si portes un calçat amb més drop, no? Amb més inclinació, es redueix tota la tensió de la cadena posterior. Però aquí entra el truco, que és el que explico sempre, i és que una cosa és tractar el resultat, no? A tu et fa mal alguna cosa, et prens alguna cosa i se te'n va el dolor, o et vas al fisio i t'ho desinflama, però si el problema és un motiu, alguna que t'ho està creant, l'ideal és anar a buscar el per què, no? Llavors, per exemple, en podologia, que aquí sí que és el meu, solem tractar la fascitis amb plantilles fetes a mida. Per què? Perquè normalment, quan hi ha un excés de tensió a la fàscia, molts cops, la majoria, és perquè el peu aplana més del normal, o prona més del normal. Llavors, si la fàscia s'està tensant més del compte, hem de buscar la forma de que no es tensi tant. Vale? Per exemple, amb un peu pla que fa una fascitis, pues, si li dones un pont més adequat i quan apoya no es tensa tant la fàscia, amb els dies acaba marxant. I el més habitual és que es cura o es tracta bastant ràpid. Vale? Però sempre dic el mateix, si amb un pacient, per exemple, això és com una piràmide, comences des de la base. Vale? Si el pacient té la sort de primer et ve el podòleg i tractem l'origen, pues comencem des de la base. Camines malament, portes mal calçat, anem a curar primer això, no? Que segueix, pues anem a afegir fisio per ajudar a desinflamar. Que segueix, pues anem a fer tractament amb el trauma o inclús rehabilitació per a sessions, vale? Però al final l'últim, per exemple, seria la cirurgia. Vale? I aquí, per exemple, és on entra més l'altra part, que és el tema de l'espolón. Sí. Quan hem tingut una fascitis molt prolongada, no? Que hem tingut una fascitis que s'ha mantingut amb el temps perquè tampoc ens feia gaire mal o perquè no ens ho tractàvem o per lo que sigui, inclús en pacients que no els ha fet mal, però hi ha hagut un excés de tensió, el cos, que és molt intel·ligent, intenta, pues, fer una compensació perquè no es trenqui la fàscia, perquè no ens doni problemes, i és crear aquest esperó, aquest espolón, ¿vale? Realment l'esperó calcani no és com a tal un problema, o sigui, tu perquè vegis una punxa a la radiografia, la punxa no fa mal, ¿vale? Però sí que és una adaptació al calcani perquè al final ha dit, si m'estàs estirant tot el rato en aquesta direcció, vaig a intentar allargar l'os on s'enganxa aquesta fàscia perquè es redueixi la tensió simplement perquè redueixes la longitud. Uh-huh. Vale? Llavors, hi ha pacients que mai han tingut dolor, però els fan una radiografia i veuen un espoló, vale? Un esperó calcani. Llavors, al final és una adaptació del cos. Vale? Tu pots tenir un pacient que li cures la fascitis i segueix tenint un esperó i l'esperó no li farà mal. El que fa mal és quan la fascitis, la fàscia, està inflamada.
0: Uh-huh. I aquesta gent que fins i tot han de portar un foradet a la plantilla per quan trepitgin o no els hi faci tant de mal, això és el mateix o no?
1: Sí, però el que passa que això m'ha fet sempre també...
0: O és més aviat de...
1: És que això inclús hi ha una mica de... Jo crec que hi ha hagut una mica de confusió amb els anys amb aquest tema, perquè és el que diem, o sigui, al final, per pura lògica, tu si veus una radiografia i veus que el taló hi ha com una punxa d'os,
0: sí.
1: No? El més lògic és pensar que si et fan un forat, no? Que descarrega just aquella zona i que allò serà més tou, molestarà menys, però primer, que l'esperó, la punxa, no va en direcció plantar, o sigui, no està enfocat cap a baix, no és com si trepitgessis una punxa, sinó que està des de posterior cap a anterior, vale? Va en direcció a les fibres de la fàscia. Llavors, realment s'ha fet servir molt això de fer el forat, inclús si compres plantilles estàndard veuràs que també treuen en forat. Sí. Nosaltres inclús a la carrera ens ensenyen a fer plantilles amb aquesta espècie de forat, però realment a la pràctica, vale, el que jo almenys he vist i el que s'acostuma a fer és que necessites fer una correcció dels moviments del peu, no tant ficar alguna cosa més tou allà. Vale? Al final, molts cops, si no controles el pont correctament, doncs acabarà havent-hi més tensió a la fàscia i sempre estaràs amb el problema. Inclús en plantilles, que molts cops necessitem que siguin bastant, no rígides del tot, sinó semirígides, si tu li fas un forat a l'estructura del xassis de la plantilla, també li treus resistència. Vale? I llavors no és el mateix tenir un pacient de 150 quilos que un pacient de 50 quilos. Vale? Al final necessites que aguanti aquell pont. Si vas traient material de la plantilla fent-li un forat, a la part rígida de la plantilla doncs acabaràs perdent estructura, perdent força del xassis.
0: I a l'espoló, llavors, es tracta, no es tracta, s'ha de fer alguna cosa?
1: Sí, bueno, en principi, com sempre dic, si tens dolor, s'ha de buscar treure el dolor, que ningú vol viure amb dolor. Però si no tens dolor, doncs tu pots viure perfectament amb un esperó calcani, encara que sigui enorme. O sigui, ja et dic, al final molts cops es fan radiografies, es troben esperons i no fan mal, ¿vale? L'estaven fent una radiografia per un altre tema i ja, mira, té un esperó calcani. Però no fa mal, no aniràs a fer-te un tractament si no t'està fent mal, si no vols, a no ser que sigui alguna cosa més de prevenció. ¿Vale? Però al final el principal és tractar la fascitis, tractar la inflamació de la fàscia. Un cop tractis la fascitis faràs que es redueixi la tensió i per tant es formi menys l'esperó. I si el que al final ha crescut molt l'esperó i sí que de tant os nou que s'ha generat crea problemes, doncs hi ha tractaments com la cirurgia, que al final doncs és obrir i treure aquesta punxeta que ha sortit. Però necessitaràs sempre corregir la tensió de la fàscia. Fer
0: sí,
1: que no hi hagi...
0: Tornarà a sortir.
1: Sí, exacte.
0: Clar, perquè el cos al final compensa d'aquesta manera. Mm. Bé, doncs avui hem après aquesta diferència entre l'espoló i la fàscia, o diferència o unió fins i tot, no?
1: Sí,
0: perquè al final tot ve del mateix lloc. Com sempre, si teniu alguna molèstia, si teniu algun dubte, podeu anar al centre LIACS a Vilanova, on l'Adrià i el seu equip doncs us miraran i us donaran les solucions millor possibles. I si no, podeu buscar-lo a les xarxes socials, Adrián Podólogo, allà hi trobareu doncs vídeos que expliquen aquests temes i molts més. Nosaltres, com sempre, t'acomiadem fins la propera, Adrià.
1: Fins la propera, moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Charlie Rivel amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, començarem per la meva esquerra. En tot cas, els hi demanem amb elles i amb ells, no?, que es presentin. Com et dius?
2: Alba Ortiz.
1: Què tal, Alba? Com estàs?
2: Molt bé.
1: És la primera vegada que parlem per la ràdio?
2: No.
1: No, ja havies tingut l'experiència.
2: Sí.
1: Per Ràdio Cubelles, però, ha sortit mai?
2: Sí, he sortit.
1: També, molt bé. Seguim amb més presentacions, com et dius?
3: Virginia Nieto.
1: Què tal, Virginia?
3: Molt bé.
1: Sí, estàs contenta avui?
3: Sí.
1: Parlarem d'un tema, no? Ho tenim, sabem de quin tema parlem avui?
3: Sí.
1: Quin tema és?
3: Les normes.
1: Les normes. Hem avançat una miqueta de què parlem avui. I seguim amb una tercera presentació, et dius?
4: Kael Soto.
1: Kael Soto. Kael, què tal això de parlar per la ràdio? Com ho portes?
4: No tan bé.
1: Bé, és la primera vegada, no?, que ens hi posem, sí?
4: Sí.
1: Però, escolta'm, està bé que compartim una estona, no? Parlant de les normes?
4: Sí.
1: Vinga, som-hi. Doncs començarem pel principi, perquè diu aquest text, no?, que tots els dies d'un curs escolar tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots puguem complir els nostres objectius. Tots tenim uns drets i també tenim uns deures dins del mateix centre, dins de la mateixa escola, que s'han de respectar. I, per tant, per complir una bona entesa entre uns i els altres, normalment existeixen unes normes. I bé, avui farem un repàs de les principals normes de convivència que normalment tenen tots els centres, en tot cas anirem repassant-se aquí i a Charlie Rivel també teniu normes, i bé, si creieu que són necessàries o no per una bona convivència. Perquè al final, bé, veniu aquí a l'escola a aprendre, no? Veniu, passeu moltes hores, no? I per tant, millor que hi hagi una bona convivència. Algunes de les normes, per posar algun exemple, i també perquè comencem a parlar d'això, seria assistir a l'escola amb puntualitat i regularitat, acudir a classe amb bones condicions d'higiene i de salut, mantenir una actitud correcta entre els companys i els professors, respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona al centre, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, també per les activitats que es fan a classe, resoldre problemes, conflictes i sempre buscar el bé comú d'aquí de l'escola sense que ningú surti perjudicat. També altres normes passen per respectar doncs, la integritat física i moral de totes les persones al centre educatiu, per tant ningú s'ha de pagar, no? I mantenir una bona actitud d'això, d'ordre, de neteja a les aules, el material s'ha de cuidar, no portar telèfon mòbil, que això suposo que ja ho sabeu, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, és el que dèiem abans, i buscar sempre una comunicació per resoldre conflictes, no arribar mai. Bé, aquest text ens diu tot això, en tot cas anem cap al torn de preguntes i comencem. Començarem per l'esquerra, per l'Alba. Alba, a la teva escola hi ha normes?
2: Sí.
1: Pots escriure alguna norma? Ens pots definir?
2: Clar, tenim que respectar el torn de paraula, tenim que no pagar-nos, no dir parauletes a la classe... Tenim que escoltar la nostra professora i moltes més.
1: Virgínia, se t'ha acut alguna cosa més que no hagi dit l'Alba? Perquè són moltes, no?, les normes de l'escola.
3: No sé què dir.
1: Clar, el tema d'escoltar, no? Escoltar el professor. Perquè què passa? Què fa el professor o la professora a l'aula, no?
3: Explicar-nos el que tenim que aprendre i moltes coses més.
1: Clar. I per tant, seria de mala educació no escoltar-la o
3: sí.
1: Escoltar-lo?
3: Sí. Sí.
1: Perquè ara imaginem-nos que nosaltres ens posem a la pell d'un professor o una professora, perquè clar, ara sou alumnes, però això no vol dir que algú de vosaltres es dediqui a l'ensenyament i acabi sent professor o professora. Us imagineu davant d'una aula amb 20 i tants alumnes i que no t'escoltin? Com creus que es deu sentir el teu professor o la teva professora quan parleu algú de vosaltres?
3: Com si parlés, per exemple, a la paret.
1: Clar, i això no ens agrada, no?
3: Mm-mm.
1: Molt bé. Anem a parlar amb el Kael. Sí?
4: Sí.
1: Kael, hi ha normes aquí, no? El Charlie Rivel.
4: Sí.
1: Les coneixem, les normes?
4: Sí. Com per exemple, no quitar coses que no són nostres.
1: Clar, és a dir, que cadascú té el seu, no? Si sí. Volem alguna cosa d'un company, què faríem?
4: Pedir-se.
1: Val, li demanaríem, eh?
4: Sí.
1: Molt bé, doncs és una altra de les normes, sí, evidentment. L'educació, no? Hem de ser educats quan ens comuniquem.
4: Sí.
1: Què és el que no ens agradaria que nosaltres ens fessin?
4: que nos quiten les coses que no són nostres.
1: Això és una de les coses, però tampoc ens agrada que ens parlin malament, no?
4: Sí.
1: Sí? Ens agrada que ens parlin amb educació, no? Sí. Sí. Per tant, aquest respecte, no?, que heu de tenir a l'aula, que entenem que passeu moltíssimes hores, no? Sí, i que poden haver petits conflictes, però s'han de resoldre. Aquest text també ho diu, intentar doncs, sempre resoldre els conflictes, no? Parlant, no? Buscant una mediació. Molt bé, complim totes les normes? Creiem que les complim totes? Alguna vegada ens saltem alguna?
2: Jo crec que sí, però a vegades no respectem el to de paraula.
1: Això és el que potser ens costa més.
2: Sí.
1: Va, què ens diu la teva companya, la Virgínia?
3: El mateix, que hi ha vegades que no escoltem a la nostra professora i que no respectem el to de paraula, però normalment sí ho fem.
1: Val, ho intenteu, eh?
3: Sí.
1: Molt bé. Per aquí, el Kael, hi ha alguna norma que potser costa més?
4: No sé, ara mateix.
1: Abans, parlem abans amb el company quan la profe també està explicant, sí. No? Per tant, ho fem tots una mica, no? Ens hi hem de sumar que en algun moment de totes les hores que passeu aquí el dia, no?, de tot un any, això passa, no? Però que quan us diuen, home, prou ja, perquè no podem donar la classe, no? Al final reaccionem, no?, d'alguna manera, sí? Sí? I fem cas, acabem fent cas. Molt bé. Diu, aquí hem dit molts conflictes, moltes normes, no? Però és normal, no?, que diu, una de les normes seria no portar mòbil. Què en pensem d'això, de que no puguem portar mòbil a classe?
2: Està bé, perquè així no tenim tanta estona de pantalles i no es faria mal al cap, però hi ha alguns nens que s'hi porten els mòbils, però ho porten a la motxilla guardats i silenciats.
1: Mm-hmm. Molt bé, què en penses tu del tema de dur el mòbil a classe?
3: Que no serviria de res perquè no l'utilitzem, però sí que és veritat que hi ha gent que ho porta, però la Tània, la nostra professora, els guarda perquè no els utilitzin a la classe.
1: Clar, és normal, perquè hi ha nens i nenes que potser fan ús del mòbil un cop surten de l'aula, sigui perquè viuen lluny, s'han de comunicar amb els pares, no?, per una qüestió de funcionalitat, diríem-ho així, no?, de necessitat. Molt bé, què en penses del tema mòbils? Entenem, no?, que hi ha unes normes, que el mòbil s'ha de donar doncs, a la professora perquè ens el guardi, sí?
4: Sí, que no, és molt bé que no portem el mòbil, però com diu la Virgínia, uns nens el tenen que portar perquè viuen molt lluny i tenen que trucar als seus pares.
1: Clar, això és un cop doncs, hem sortit de l'escola, aleshores la Tània, que és la vostra tutora, us dona el mòbil i aleshores sí, però durant l'horari escolar no, perquè clar, us estralleu, us porten... No, a més, no l'utilitzeu tampoc per fer res, no? Aquí teniu també ordinadors, ho estem veient, no?, aquí al costat. Suposo que també feu informàtica, no? Hi ha algun tema, el tracteu a través de la tecnologia, no?
4: Sí, com que... robòtica.
1: Robòtica, ah, molt bé. Us agrada la robòtica?
4: Sí.
1: Què més feu així? No sé si feu servir algun altre programa per fer cartells, potser a vegades.
2: El Canva.
1: El Canva, eh?
3: Per fer presentacions.
1: El PowerPoint, a vegades, o el Canva, no?
3: Sí,
1: també. Molt bé, per tant, esteu bastant a les noves tecnologies, no? Les coneixem.
4: Sí.
1: Sí, i us agraden, sí. També, us ajuden.
4: Sí.
1: Sí, molt bé. Això del diccionari, perquè a vegades ho pregunto, sabeu què és un diccionari?
4: Sí.
1: Ah, val, em quedo tranquil·la. Però hi ha nens i nenes que no saben el que és, no? Clar, què busquem en un diccionari?
3: El significat d'alguna paraula.
1: Sí, no? L'utilitzem aquí a l'escola el Charlie Rivel, encara, eh?
4: Sí.
1: Molt bé. I és important conèixer doncs, com funcionen els llibres, no? Perquè si un dia la tecnologia no funciona i necessitem buscar al diccionari una paraula, ho puguem fer, no?
4: Sí.
1: Vinga, doncs som-hi. Més coses. A casa també hi ha normes normalment familiars.
3: Sí.
1: Us resulta difícil complir alguna norma? Coneixem les normes també a casa?
2: A mi no em costa ninguna perquè les faig totes. Són... Bueno, hi ha alguna que no la compleixo molt, que és estar molt poc amb la tele, amb les pantalles. Bueno.
1: Això us agrada massa.
2: Sí.
1: Però ens hem de posar límits per algun motiu, no? Perquè sabeu per què ens posen límits, no? A casa?
2: Sí.
1: No és bo.
2: No.
1: No és bo. I llavors, quan ens ho diuen, què? Reflexionem.
2: Sí,
1: Fem cas?
2: Sí.
1: Val. Molt bé, doncs què més? Què més en sabem de les normes familiars?
3: A mi el mateix amb l'Alba, que em costa una mica parar amb les pantalles,
1: sí?
3: Però també hi ha una altra norma que no compleixo molt, és barallar-me amb la meva germana.
1: Això costa a vegades també.
3: Sí.
1: Passa que hi ha els rifirrafis, no?, amb els germans i germanes. Bé, però ho acabo solucionant, no?
3: Sí.
1: Normal, això. Que és més gran o més petita?
3: Més gran.
1: Va. Bé, ja passa, ja passa. És igual, l'edat. Vinga, doncs, què ens diu el Kael d'això, de les normes de casa? Kael, sí. Les complim totes? Ens costa alguna?
4: No, em costa una, que anar a dormir abans de les 10.
1: Clar, perquè què passa si no anem a dormir d'hora?
4: Que ens queden desperts molt de temps i per anar a l'escola el següent dia no podem.
1: Clar, costa, eh? Se'ns enganxa el que diuen els llençols. No sé si ho heu sentit mai, aquesta expressió. Gael, se t'han enganxat els llençols, m'has arribat tard, no? Perquè potser ens hem adormit. Eh?
4: Sí, sí.
1: Molt bé. Vinga, per aquí. Si poguéssim suprimir una norma d'aquí, de l'escola, quina norma suprimiríeu i per què? Vinga. No sé si hi ha alguna norma que no us agradi gaire i si tinguéssiu aquest poder, l'eliminaríeu.
2: Jo eliminaria que cada dia tinguem un pati diferent. Jo el que faria és que cada curs tindrissi un pati seleccionat per tots els dies.
1: Val, o sigui, sempre el mateix.
2: Sí.
1: A tu t'agradaria sempre el mateix.
2: Sí.
1: Molt bé. Mica, què t'agradaria a tu?
3: A mi m'agradaria que a cada assignatura hi haguessi un professor o professora distinta per conèixer una mica més uns altres professors.
1: Val, que no fos sempre el mateix tutor que imparteix més d'una àrea, no?
3: Sí.
1: Això, quan aneu a l'institut segur que us ho trobeu, eh? Molts professors diferents. No us queda tant. Vinga, què et penses tu de les normes de l'escola? Canviaríem alguna?
4: No, la mateixa que la vergonya.
1: Sí? Penses que també t'agradarien més professors diferents? També?
4: Sí.
1: Anar canviant, eh? Cada matèria un professor o una professora diferent.
4: Sí.
1: Bé, doncs ja us arribarà això, eh? Vinga, què més? Què més? I si poguéssim suprimir una norma de casa, quina seria? Si de les que teniu?
2: La de menys d'una hora de les pantalles. Jo posaria una miqueta més.
1: Tu demanes més temps, eh? De pantalla.
2: Sí.
1: Una hora ho veus curtet.
2: Sí.
3: Jo suprimiria la norma de no anar-se a dormir més tard de les 10 perquè hi ha vegades que no tinc son i em tinc que anar a dormir però jo no vull dormir.
1: A tu t'agradaria allargar un pèl.
3: Sí.
1: Vinga. I el Kael?
4: Apagar els mòbils abans de les 10, mica més.
1: Més de temps també demanes tu, molt
4: sí.
1: Bé. Vinga, doncs què més? I si haguéssim de crear una nova norma a casa, quina norma creieu vosaltres que podríem crear a casa, eh?
2: Jo posaria una norma que al cap de setmana pugui estar amb les meves cosines tot el dia.
1: Val.
3: Jo posaria la de que pugui sortir sola per la meva, el meu barri, no per tot Cubelles, però almenys el meu barri, que no em deixen.
1: Molt bé. I el Kael?
4: Que em deixin anar amb els meus amics més.
1: Més temps amb els amics.
4: Sí.
1: Molt bé. I aquí a l'escola, quina norma posaríeu nova així que us vingui al cap? Què us agradaria? Bueno, tu ja has comentat allò dels patis, no? Que podria ser
2: sí.
1: Canviar la norma, no? Un únic pati.
2: Sí.
1: Per curs, no?
2: Sí.
1: Què més podríem dir? Que ens deixessin sortir abans? O entrar més tard?
3: Sí, que ens deixessin sortir quan, per exemple, si ara nosaltres sortim a les 4:30, doncs, per exemple, dues vegades a la setmana sortim a les 3:30.
1: Clar, el divendres, no? Ens hauria potser
2: sí. Acabar
1: abans i començar el cap de setmana. Doncs això, en comptes de quina hora sortiu, 4:45,
3: sí. Pogués
1: sortir abans, no? Una horeta abans, us agradaria. Què més? Alguna cosa més que podem demanar?
2: Sí, Jo posaria a la tarda tenim sol 45 minuts de classe i quan toca l'educació física és molt poc temps, no ens dona a jugar a totes les coses i jo per la tarda allargaria una classe una hora.
1: O sigui, més educació física a tu t'agradaria?
2: Sí.
1: Sí? Val. I per aquí, Kael, també podeu demanar noves classes de coses que potser no feu, eh? Si per demanar...
4: La mateix que la Alba.
1: També t'agrada més temps de fer sí. Gimnàsia, no?
4: Perquè
1: educació física.
4: A la tarda tenim molt poc temps per fer tot, perquè mentre sortim de la porta, ahir tarda molt els nens que se queden a la classe hablant amb els seus amics.
1: Clar, llavors més temps d'educació física. Molt bé, doncs ja per tancar, creieu que són necessàries les normes? I què en penseu? Podríem viure en un món sense normes? I per què? Fem l'última roda sobre aquesta pregunta.
2: Jo crec que sí és necessari tenir les normes perquè, per exemple, si no respectem el joc de paraula, tots estaríem parlant, no s'escoltaria res i no aprendríem res.
1: Vinga, paraula.
3: Jo crec que sí és necessari tenir normes perquè si no això semblaria un caos.
1: Finalment?
4: El mateix que la Virginia, que si no tenim normes seria un caos, que tots estaríem per tota l'escola i no podem fer res.
1: Uh-huh. Doncs vinga, anem a la segona part d'aquest programa, parlem de la ràdio, comencem per tu. Què t'agradaria a tu escoltar la ràdio?
2: Música K-pop, m'agradaria escoltar Blackpink, que és un grup de K-pop.
1: I què et fa sentir la ràdio?
2: Està els dies que tinc molta energia per anar a l'escola.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Superestrella d'Aitana.
1: I si poguessis recomanar un llibre?
2: Anna Cadabra.
1: Molt bé. I una pel·lícula?
2: Harry Potter, m'encanta.
1: Perfecte. Seguim amb més paraules. Què t'agradaria a tu escoltar la ràdio?
3: A mi m'agradaria molt escoltar pop perquè m'encanta.
1: Què et fa sentir la ràdio?
3: Alegria i, per exemple, quan estic trista me la poso i em fa feliç.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Y a ti nadie te quiere.
1: Un llibre?
3: Harry Potter.
1: I una pel·lícula?
3: Harry Potter també.
1: Molt bé, i passem la paraula, finalment, Kael. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
4: No sé.
1: Pots triar el que vulguis, programes d'esports, programes de música, de cine, un tipus de programa.
4: Programes d'esport.
1: Val. Què t'ha sentit la ràdio?
4: Feliç.
1: Si haguessis de recomanar una cançó que t'agradés escoltar, o un estil de música, què t'agrada a tu? Algun estil, alguna cançó concreta? Hi ha moltes, eh?
4: No sé.
1: No saps, però no sé, per exemple, t'agrada el hip-hop, t'agrada el rock, t'agrada...
4: El rock,
1: val. Un llibre, va, què en recomanes?
4: Harry Potter.
1: I una pel·lícula?
4: Fast and Furious.
1: Molt bé. Doncs acabem aquesta tertúlia, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Anem a repetir aquest lema, cadascú amb la vostra veu. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Vinga, repetim aquest lema. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Anem a llegir-lo amb bona entonació.
2: Què t'agradaria?
1: No, aquí tenim frase final.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Vinga, va, som-hi. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Vinga, va, el Kael, que així ja tanca aquesta tertúlia. Li passem el full amb el lema de Ràdio Cubelles i endavant, Kael.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que no ens fa servir.
1: Ens fa sentir, eh? També fa un servei públic, això sí. Vinga, doncs, moltes gràcies a Alba, Virginia i Kael per aquesta tertúlia aquí a la ràdio. Ells són alumnes de 5è...
2: A.
1: D'aquí del Charlie Rebel. Sí. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau, adéu.
4: Adéu.
3: Adéu.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, podíem fer alguna cosa. I vam dir, vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
1: Així és, de fet em sembla que som inèdits a Catalunya com a mínim perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, creiem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se

0: A banda de l'espectre, teníem un equip com uns que van apuntar, que es deien los de la NASA, que hi havia dos nois i dos noies, tres d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
0: Així és.
1: No n'hi ha més.
0: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
0: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
0: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció, que és de 5 €, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindre que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIA, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
0: però servei
1: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
0: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'hagi encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, CB Cubella

0: www.esportivaspanyolcat, la pàgina web del club. Doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permet, digues, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Si algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo, hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança per aquest torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format, i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat, i com l'any passat, l'assegurança s'ha innominada. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest, el procés administratiu d'apuntar-te a participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI. No ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs, i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
0: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
1: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
0: Va tocar al final, no?
1: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Saps què vull dir? Tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, si acaba de pensar, a veure què fem. Estaré entretingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
0: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
1: Així és.
0: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
1: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, els casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club, que surt publicat a tot arreu.
0: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
0: Que vagi bé, adeu-siau.
1: Que vagi bé, adeu-siau.

0: Aquest passat cap de setmana a Cubelles, el Club Marítim Cubelles va organitzar la Copa Catalana de Patí a Vela, de Patí a Vela Júnior. Per parlar d'aquest acte, volem connectar amb la presidenta del Club Marítim Cubelles, la Laia Boleda. Laia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, podríem dir que doncs, amb aquesta prova no, ja comença a notar-se el bon temps i sobretot l'època de navegar, de gaudir de la platja, tot i que navegueu tot l'any, és evident que el que ve ara, l'estiu, la primavera, és quan gaudiu més.
1: Sí, nosaltres evidentment navegem tot l'any, però és veritat que ve més de gust navegar quan fa bon temps que l'hivern. Ara comença l'època de competició, sobretot.
0: I va obrir doncs, aquest calendari amb la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior. Explica'ns una mica quines diferències, o ben bé, doncs, de què es tractava aquesta Copa Catalana, perquè sabem que hi ha Copa, Campionat, vaja, hi ha diferents competicions.
1: Sí, hi ha diferents nivells de campionat. La Copa Catalana, diguéssim que és el nivell 2, que puntua també pel rànquing del final d'any, i després el Campionat de Catalunya, per exemple, o el d'Espanya, seria de nivell 1.
0: Mm-hmm. Vale, doncs Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, explica'ns una mica com va anar el cap de setmana, quants participants vam tenir, com van anar aquestes regates.
1: Pues aquesta, com és la primera, pues, no hi havia masses participants, hi eren 20 nens. Els participants tenen entre 11 i 18 anys, i després hi ha una categoria que és Open, que són sobretot dones amb majors de 18 anys que volen continuar amb el patí júnior, que és una miqueta més petita que el patí sènior i més, potser més manejable per persones de poc temps, diguéssim. Mm-hmm.
0: I com va anar el cap de setmana a regates? El temps va acompanyar?
1: El temps va acompanyar molt. El primer mes vam tenir una mica de tot. Normalment, un campionat és vàlid si es fan com a mínim dues proves. Estaven programades quatre, dos per dissabte, dos per diumenge, i vam poder fer les quatre. O sigui, el dissabte, pues, no sé, si estava per la platja, pues, feia un dia així, feia bastant més vent, que els nens, es notava els nens que controlen una mica més o que són una mica més grandets, i el diumenge feia més poc vent, i de fer l'última regata la vam haver d'escurçar perquè ens vam quedar ja sense intensitat per poder-nos moure gaire.
0: Mm-hmm. 20 participants en les diferents categories, entenc que hi van participar gent d'altres clubs.
1: Sí, eren sobretot, bueno, dels que n'hi havia més eren de Cubelles, perquè, òbviament, que estem aquí. Després n'hi havia del Club Nàutic de Sitges, del Club Patí de la Barcelona i del Club Marítim Altafulla, que és nou en aquests campionats dels últims anys.
0: Mm-hmm. I com va anar? Pel que fa al podi, no sé si vam poder gaudir de cubellencs al més amunt.
1: Sí, vam poder. La tercera va haver-hi un empat als tres primers llocs. Les tres primeres posicions van quedar empatats a 7 punts. I sempre, quan en cas d'empat, pues, compta, guanya el que millor ha quedat a l'última prova. I la Laia, una de les regatistes de Club Marítim Cubelles, va quedar tercera, al final.
0: Va quedar tercera?
1: Sí, empatada amb el primer i el segon.
0: Vaja.
1: Sí, va anar així pels pèls a l'última prova.
0: Uh-huh. I a les altres categories, això entenc que era la categoria Open o la categoria Junior?
1: Això és la general.
0: La general.
1: Bé, normalment es fa, doncs, vas dir els tres primers i els tres ja els tres primers de la categoria d'infantil, que són els que tenen fins a 15 anys, després la categoria de juvenil, que és de 15 a 18, que és on hi havia més nens. Després a Open només en teníem tres, que són del club, que fan la regata del club, però normalment no es desplacen altres clubs per fer campionat.
0: Molt bé, en tot cas tenim representació cubellenca al podi, però empatats amb el primer i el segon, eh? Vull dir que gairebé sap a primera posició, això. Deies que comença l'època de les competicions. No sé com està el calendari aquest any i no sé si aquí a Cubelles, doncs, o per aquí a prop en tindrem alguna d'important.
1: La de Patí Júnior tenim d'aquí dues setmanes, la cap de setmana 30 i 31, el campionat de Catalunya al Nàutic de Sitges, que està molt a prop, i de fet portarem els patins la setmana que ve pel mar. Fem travessia a la Cubella de Sitges per mar, deixem els patins allà i els següents de setmana a competició. I després, així a prop, també hi ha el campionat de Catalunya de Patí Sènior, que allà hi solen participar uns 120 patins, a Sant Salvador, que també el tenim a propet.
0: Que també està prou.
1: Allò sí, serà bastant espectacle, també.
0: I això quan serà, el campionat de Catalunya de Patí Sènior?
1: De Patí Sènior són dos cap de setmana, el 30 i 31 de maig i el primer cap de setmana de juny.
0: Déu-n'hi-do. Aquí també hi haurà travessa cap a Sant Salvador o aquí opteu ja per...
1: Allà està una mica més lluny. Segurament van amb remolc, diria.
0: Bé, també els patins són una mica més grans, no? I s'ha d'anar una mica més en compte. Bé, doncs tenim marcats el calendari aquestes proves i, evidentment, una vegada comenci l'època estiuenca, el Club Marítim Cubelles organitza una prova gairebé cada cap de setmana.
1: Sí, a partir del juliol tenim regates cada cap de setmana, que els diem regates socials, excepte el 26 de juliol, que és la 3 de l'EFE, que també puntua pel rànquing i, per exemple, patins sènior, si volen anar al campionat d'Espanya, això també la poden fer, que normalment venen patins de Sitges, Sant Salvador, Palafell, i aquesta és el 26 de juliol.
0: Coincidint també amb la festa major petita, no? Cap a finals del mes de juliol.
1: Sí, després fem la regadilla de Cubelles per la festa major i la regata per Cubelles, que també és el dia 15, sempre, que aquesta és molt divertida.
0: Molt bé, a banda d'això, també és un clàssic del Club Marítim Cubelles als estius, és el campus, no? És l'escola de vela.
1: Sí. Sí, comencem ara quan acaben els nens, que ara no recordo si és el 22 o 23 de juny, i acabem la primera setmana de setembre, inclosa. Ja estan obertes les inscripcions, ja tenim algunes setmanes de juliol plenes i hi ha moltes ganes de tenir un estiu tranquil.
0: Clar, a més és un campus que, a banda de gaudir de l'entorn, no?, que és a la platja, diguéssim, també s'aprèn a navegar, vull dir que és un dos per un.
1: Sí, hi ha dos tipus d'activitats. Hi ha el campus de vela, que és el que hem fet sempre, que és 80% vela i combinar campade, locaia, i després el campus nàutic, que és els petitets, que són els que encara potser fins als 8 anys, que sobretot són activitats més de pade, locaia i més de lluna, una mica. Més a la platja.
0: Petita introducció, no? Mica en mica al món de la vela, evidentment, si són molt petits, doncs també és més complicat que puguin navegar.
1: Sí, però s'ho passen bé i ho proven un dia de la setmana, a lo millor surten amb el raquero, que és el barco escola, que diem, que és així com que van amb el monitor a dintre i així queda el primer contacte amb el mar.
0: Perfecte, doncs queda encetada doncs, aquesta època estival, època important de competicions i també ben aviat d'aquesta escola de vela, que ja és un clàssic dels estius a Cubelles, amb el Club Marítim Cubelles, doncs, evidentment, doncs, començant a competir. Laia, moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé aquest estiu.
1: Molt bé, gràcies, Marc.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Hem tingut molts núvols baixos a primera hora del matí, però pràcticament ja han anat a menys i, per tant, esperem que es vagi imposant el sol, tot i que poden tornar a sorgir alguns núvols baixos al matí. Creiem que no seran massa abundants. Sí que es pot formar alguna nuvolada al migdia i a la tarda, en principi, s'ha d'anar imposant el sol amb algun núvol alt o algun núvol baix no tan abundant com al primer hora del matí o al migdia, i amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pujarà fins als 22 o 23 amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol en tota la jornada. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb cel clar o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims, sobretot a la tarda. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, i aquesta nit fins i tot pot baixar unes dècimes i estaria entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que demà la màxima pot pujar fins als 23 o fins i tot als 24 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, amb vent feble en terrals a primera hora i darrera hora del dia i més aviat de xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui més encalmada amb una miqueta de marejó.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El ple municipal es reunirà aquest dimarts amb una proposta del govern local i 6 mocions diferents a l'ordre del dia. Concretament es parlarà de qüestions com un increment d'un 7% de la tarifa de l'aigua, el transport urbà, el padró municipal o la contaminació atmosfèrica. Concretament aquest dimarts, a les 7 del vespre, és quan hi haurà aquesta sessió ordinària del mes de maig, que es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles, com sempre, i l'ordre del dia inclou, d'una banda, una proposta del govern local, que és un augment d'un 7% en la tarifa de l'aigua, un augment previst als plecs del contracte de la concessió. També es debatran després 6 mocions diferents, presentades en aquest cas pels grups municipals. D'una banda, Cubelles en Comú demana la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. Vox, per la seva banda, proposa l'adhesió al moviment Girasol per donar visibilitat de les discapacitats invisibles. El mateix grup també reclama reforçar el control, actualització i verificació del padró municipal. La CUP presenta 2 mocions en aquest ple de dimarts. D'una banda, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, i una segona proposta per a la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa. El Partit Popular, per la seva banda, també presenta una moció, en aquest cas per fer millores en el servei de transport urbà. El ple municipal d'aquest dimarts, a partir de les 7 del vespre, es podrà sentir íntegrament en directe a Ràdio Cubelles. La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també

0: valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
0: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, uh-huh, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
2: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada doncs per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
3: Vamos a hacer una fiesta infantil abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Cancantem a hacernos la animación y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron uh-huh. siendo niños.
2: Uh-huh. Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada amb xocolata per a tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també doncs, l'Esplai Pessigolles, que doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
3: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del Esplai.
2: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre, un esplai que

0: uneix a prop de dos cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
1: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de licencias.
0: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'Esplai Passigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
2: La cursa solidària de l'Institut Cubelles recapta 700 euros per l'associació GPEC. L'entitat ecologista ha destacat en una entrevista a Ràdio Cubelles el vincle creat amb l'alumnat i ha valorat molt positivament la iniciativa impulsada pel centre educatiu. Xavier Pedro, membre d'aquesta entitat ecologista, ha parlat d'aquesta xifra aconseguida gràcies a les aportacions del mateix alumnat del centre i també als donatius del professorat a través del conegut Dorsal Zero. La cursa es va celebrar el passat 30 d'abril i va comptar amb la participació d'uns 280 alumnes de primer a quart de l'ESO. Escoltem què destacava Xavier Pedro.
3: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, en havien recollit gairebé mira, uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb Dorsal Zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
2: Xavier Pedro també ha destacat especialment el model organitzatiu d'aquesta iniciativa solidària, ja que el mateix alumnat de tercer de l'ESO, qui investiga diferents entitats al territori, les presenta a la resta de cursos i organitza una votació perquè siguin els estudiants qui decideixin a quina associació es destinen aquests diners recaptats. Des del GPEC també consideren que aquest projecte va més enllà de la recaptació econòmica. Diuen que el més important és el vincle que s'estableix entre l'alumnat i les entitats del territori.
3: I penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i el que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori.
2: També ha valorat molt positivament la possibilitat de visitar les classes abans de la cursa per explicar la feina de la mateixa entitat. Durant aquestes sessions informatives, membres del GPEC van poder explicar la tasca de defensa del medi ambient i de la conservació de la natura que desenvolupen des de fa més de 40 anys. I entre d'altres qüestions van parlar també dels projectes vinculats al municipi com la protecció del corriol Camanegre a les platges de Cubelles. Segons Xavier Pedro, molts alumnes van mostrar interès per descobrir que la platja també és un espai natural i alguns ja coneixien també la presència d'aquesta espècie protegida al litoral cubellenc. En total, l'entitat calcula que va poder arribar a uns 400 alumnes a través de les xerrades fetes a diferents classes. Els diners recaptats es destinaran, han explicat, principalment a accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics i al·legacions i d'altres actuacions que sovint no poden finançar-se amb subvencions. Escoltem a Xavier Pedro.
3: En principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
2: Finalment, Xavier Pedro també ha animat a d'altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest nou model de cursa solidària que considera molt ben organitzat i amb resultats molt positius, tant en participació com en implicació de l'alumnat. L'entrevista sencera a Xavier Pedro del GPEC es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat.
4: Divuit alumnes dels Països Baixos i França estan passant la setmana aquí a Cubelles. Dins dels intercanvis impulsats per l'Institut Cubelles, aquests dies visiten la vila 10 estudiants provinents d'un institut de Roermond, als Països Baixos, i 8 més d'un centre de París, la capital de França. Aquest dilluns han arrencat les activitats lectives amb una rebuda a l'Ajuntament de Cubelles i amb una sortida pels elements patrimonials més destacats del nucli antic de Cubelles. Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, ha comentat que el tema central de l'experiència és la democràcia i per aquest motiu, entre altres llocs, durant la setmana faran una visita també al Parlament de Catalunya.
5: Són, en aquest cas, un projecte que enguany fem sobre democràcia, que fem amb aquest centre de París, un institut de París a França, i un altre de Roermond, als Països Baixos, prop de Maastricht. I són estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Cubelles, doncs, que ja van anar a París, ja vam anar també a Roermond, i doncs, s'han fet activitats, doncs, això, des d'anar a Maastricht a qüestions del tractat, anar a París també, que vam fer una activitat a l'Ajuntament de París, i ara aquesta setmana doncs, estan aquí, estan allotjats, és sistema d'intercanvi, per tant estan allotjats amb famílies d'aquí de Cubelles, 8 estudiants de París i 10 de Roermond, i farem activitats, doncs això, algunes activitats amb l'Ajuntament sobre institucions europees, i també farem una visita al Parlament de Catalunya i anirem fent activitats sobre això, participació, representació, etc. Fins divendres que ve que ja farem l'acte de cloent de l'institut.
4: Renata B2, regidora d'Ensenyament, també ha explicat que habitualment ja fan aquesta rebuda dels estudiants a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió encara més, ja que hi ha aquesta relació amb la temàtica de la democràcia.
6: És la democràcia més propera al ciutadà i, per tant, doncs, està bé que la primera visita que facin és a l'Ajuntament, que coneguin els representants municipals i que sàpiguen com funcionem. Això els explica a l'institut, perquè tampoc no cal que fem aquí una classe magistral, però sí que ells veuen com funciona. Tampoc és molt allunyat del que tenen tant a Holanda com a França. A Holanda poder no són tan, no hi ha una administració intermitja entre l'Estat i l'Ajuntament, com sí que pot passar aquí al nostre país, com pot ser també a França, on també hi ha els departaments, però és una estructura molt semblant, no? I per tant també està bé que la coneguin.
4: Durant aquest curs 25-26 també s'han fet altres intercanvis de més durada dins del programa de l'Erasmus Plus amb l'Institut Cubelles. Els castellers del Foix han descarregat el seu tercer 3-7 d'aquesta temporada. Ho han fet a Bellvei aquest diumenge, on també han aconseguit la torre de 6 i el 3-6 amb l'agulla. La colla cubellenca intentarà assolir el 4-7 en la pròxima diada prevista als Monjos el 31 de maig. Els castellers del Foix, doncs, continuen consolidant els 7 pisos en aquesta primera part de la temporada. Aquest diumenge, 17 de maig, a Bellvei han tornat a descarregar un 3-7 juntament amb la torre de 6 i un 3-6 amb l'agulla, que en aquest cas els ha costat, ja que han fet en un primer moment un intent desmuntat. Han actuat aquest diumenge en el context de les festes de Sant Isidre i ho han fet en companyia dels nens del Vendrell, que han descarregat per la seva banda el 4-8, el 3-8 i el 7-7, i els castellers de Sabadell, que han completat un 3-8, la torre de 7 i el 4-8. L'objectiu dels castellers cubellencs, els castellers del Foix, és consolidar els castells de 7 i tancar aquest mes de maig amb el 4-7, si pot ser, a la diada prevista als Monjos, la diada dels quarts amunt, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
7: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altra anem als Monjos, que allà, si podem, tirarem 3-4-7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
4: Les altres colles que actuaran als monjos el 31 de maig són els Bous de la Bisbal, els Minyons de l'Arbós, els Escardats de l'Esquerra de l'Eixample i els Xicuelos del Delta.
0: El passat cap de setmana, el Club Marítim Cubelles va ser l'escenari de la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, una competició que ha marcat l'inici d'una intensa temporada de regates per l'entitat. La prova, de nivell 2 i puntuable per al rànquing anual, va reunir una vintena de participants d'entre 11 i 18 anys, a més de la categoria Open. Segons ha explicat la presidenta del club, Laia Boleda, l'esdeveniment va ser un èxit organitzatiu, aconseguint completar les quatre proves programades, malgrat les condicions meteorològiques canviants. El dissabte, els regatistes van haver de fer front a una jornada amb força vent, mentre que el diumenge, davant de la manca d'intensitat, es va optar per escurçar l'última regata. Pel que fa a la representació local, la regatista Laia Mirabent va assolir la tercera posició en una classificació general molt disputada. La cita va comptar amb la presència d'esportistes del Club Nàutic Sitges, del Club de Vela de Barcelona i del Club Marítim d'Altafulla. Amb la Copa Catalana finalitzada, el Club Marítim Cubelles ja té la mirada posada en els propers reptes del calendari. El primer de tots serà el Campionat de Catalunya de Patí a Júnior, que es disputarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig al Club Nàutic Sitges. Els participants del Club Marítim Cubelles faran una travessia per mar una setmana abans per deixar els patins al Club Sitgetà llestos per la competició. Després arribarà el Campionat de Catalunya de Patí a Sènior, que se celebrarà a Sant Salvador. A banda d'això, a partir del mes de juliol, el club organitzarà regates cada cap de setmana, destacant doncs, les proves del 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major Petita, i la tradicional regata a Vila de Cubelles, que coincidirà amb la Festa Major. Finalment, a més, el club ja té obertes les inscripcions per al seu campus d'estiu i l'escola de vela, que començaran un cop finalitzat el curs escolar a partir del 22 de juny. L'oferta inclou des d'activitats de vela fins a la iniciació del padel surf o el caiac per als més petits. Aquest cap de setmana va acabar la competició per al Club de Futbol Cubelles en el doble duel entre el Cubelles i la Unió Esportiva Sitges. Els dos partits que disputaven els primers equips, el que van jugar el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria sitgetana per 3 gols a 5, i d'aquesta manera doncs, els cubellencs no es van poder acomiadar de la primera catalana sumant la darrera victòria. Tot i avançar-se en el marcador, el Sitges després va agafar ja el control del marcador i al final del partit va registrar aquest 3 a 5 amb 8 gols els que es van veure en l'últim partit d'aquesta temporada i en l'últim també del Cubelles a la primera catalana. Doncs la propera temporada l'equip tornarà a la segona. Per altra banda, a tercera catalana teníem el duel entre la Unió Esportiva Sitges B i el Cubelles B, el Municipal d'Aiguadols, amb victòria sitgetana també, en aquest cas, per 3 a 0, una derrota que deixa el Cubelles B finalment en tercera posició i, per tant, doncs, no hi haurà polèmica per si ha de jugar o no la promoció a la segona catalana. En tot cas, l'equip no podia pujar amb el descens del primer equip, però en l'últim partit, doncs, el Cubelles ha perdut aquesta posició de privilegi i, per tant, doncs, finalitzarà en tercera plaça. També tenim partits interessants pel que fa al futbol sala. Es disputava l'última jornada del calendari. El primer equip va guanyar 11-4 a casa davant del Sant Sadurní d'Anoia i l'equip B guanyava 3-4 en el derbi davant del Vilanova. Encara quedarà una jornada per disputar, una jornada que va quedar suspesa fa unes setmanes i que tancarà la temporada. Pel que fa al primer equip, el Cubelles doncs, ja ha confirmat el seu ascens a la primera catalana, mentre que l'equip B encara podria doncs, optar a un possible ascens guanyant l'última jornada i esperant alguna combinació de resultats. També van arribar bones notícies pel que fa al Club Patí Cubelles, amb la victòria a casa 3-1 davant de l'Igualada. Els cubellencs surten de les posicions de descens, de fet agafen un bon marge i fins i tot podrien ja segellar la part permanència, guanyant el proper cap de setmana a Calafell, en el penúltim partit de la temporada. Encara quedaria una altra jornada a casa per acabar de segellar aquesta permanència, que després de les dues victòries consecutives ha quedat bastant més a prop i per tant doncs podrien continuar una temporada més a la primera catalana. Pel que fa als altres dos equips, doncs derrota del B 1-7 a casa amb la visita del Casal d'Espluga, i també derrota del femení, que torna a la competició un mes després del seu últim partit entre descansos i jornades sense partits. Doncs les covellenques tornaven a la competició i van perdre 6-5 davant de l'Olesa. D'aquesta manera les covellenques tenen assegurat el playoff, però doncs encara faltarà veure quin és el seu rival en aquest playoff per l'ascens a la nacional catalana. També va haver-hi vòlei amb dues derrotes. Per una banda, el femení va caure a la pista de l'Ametlla per 3-1 i el masculí va perdre a casa davant del vòlei Mollà per 1-3, i tancaria la jornada la victòria del Club Bàsquet Cubelles a la pista del Cervelló per 46-65. D'aquesta manera també el Club de Bàsquet Cubelles trencava amb una dinàmica de derrotes consecutives amb aquesta victòria a domicili per 46-65, també en la recta final de la competició. Com sempre, repassarem tots aquests resultats i el que hagi donat de si aquesta última jornada, i també en valoracions ja d'aquesta temporada al programa d'esports de Ràdio Cubelles, el Juguem Net.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
3: Fuster.
2: Bon dia,
3: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.